0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20, al punt de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant a poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà. Ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun nuvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent. Previsiblement, entre els membres progressistes hi elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat. És un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, buenos días.
1: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
4: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales en los términos en que la aprobaban, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si, entre tanto, ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está. Ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver. Y, por lo tanto, están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía. Y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema. Esto es de una simplicidad absoluta. Lo que hay es una rebelión política disfrazada de técnica jurídica por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
1: En tot cas, senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir? I si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
4: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y hubieran, el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran tenido, no sé, un tiempo, pero muy poco, pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que hará, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular. Con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces, aquí puede todavía haber alguna escaramuza más. Ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no tiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo, entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley, con lo cual esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y por lo tanto ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
1: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
4: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. El caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo o por la forma en que esté entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
1: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
4: Muy buenos días.
1: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
5: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
6: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
5: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
7: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
5: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
8: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. i els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
9: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
10: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és, tot, és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
1: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa. Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
11: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
12: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
13: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
14: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
1: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
15: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
16: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
15: Si ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
17: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
15: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
1: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
9: De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès, hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat, trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui, un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
10: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
9: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
11: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
11: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
13: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
11: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
9: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
14: Molt bon dia.
9: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec? Com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
14: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem, doncs, amb uns nivells educatius baixíssims, no? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA, i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula, i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
9: En tot cas,
14: des
9: del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar això, arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
14: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim en PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples, i per tant aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament, les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
9: Ramiro
14: Gil,
9: la solució
14: és clara.
9: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
14: Sí, mire, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet en PISA. El que sí que hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA, en ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
9: Però aniran als tribunals o no?
14: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
9: Molt bé, doncs Ramiro Gil, gràcies. Estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
14: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
9: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
15: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
16: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit a urgències.
15: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
9: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda.

0: a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
1: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
2: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
3: Normalment l'agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
4: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten cervells, o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu, aquesta parada ja es veu que està a rebentar.
1: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que, de tota manera, es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
0: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
5: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
6: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme Defez i el David Amador.

0: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
1: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
0: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
2: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
0: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
3: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
3: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació és complexa. Hi ha molta mobilitat avui al voltant de l'àrea metropolitana. Fem un resum ràpid perquè dir-ho un per un és molt complex. Tenim aturades a l'A2 entre Breda i Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a Cornellà, en el cas de la T7, a Montmeló, Santa Perpètua, Barberà, Cerdanyola. Les rondes molt complicades, amb molta, molta mobilitat, l'entrada per la Diagonal i sortida de la zona del Papiol també amb molts problemes. I en el cas, per exemple, dels accessos nord, tenim aturades a la zona de Sant Cugat, els túnels de Vallvidrera, la C-17, i, per exemple, la C-31, la C-33 i la C-58, que venen dels Vallesos. Dir-vos una retenció cada una quan és molt complicat. El que sí és cert que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot i molt important, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I això que avui és el dia sense cotxes a la ciutat comtal. I un avís també en aquest sentit en matèria de transport públic a la ciutat comtal, a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. En parlarem tot seguit amb el secretari general d'UGT Transports de Barcelona, Jordi Muñoz. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Demà a aquesta hora ja serà tardor, però no arribarà en fred precisament.
5: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, ja les escorrialles d'aquest estiu astronòmic estan despertant amb un ambient molt suau. I, de fet, en aquests moments la temperatura ha pujat a moltes viles de Girona, de la costa, tant de Barcelona com de Tarragona, també de l'Ebre. En algun raconet està bufant la tramuntana rescalfada, cas de l'Empordà, el vent de dalt també rescalfat al camp de Tarragona, a l'Ebre, i amb aquestes temperatures ja diem més altes que ahir, i al matí està despertant també, i continuarà, de fet, força tranquil, amb algun nuvolet que està deixant a hores d'ara doncs, un cel emblanquinat, també posta un sortida del sol ben fotogènica i quatre núvols que s'aniran enganxant a la costa de la Selva i també del Maresme. Molt poca cosa. Aquesta tarda aquests núvols, poc importants, s'ha de dir, sense pluja, s'aniran fent més freqüents a la costa barcelonina, arribant fins al Vallès o al Penedès, també al Camp de Tarragona. Núvols, remarquem, Helena, sense pluja. La tarda tornarà a ser de calor per les dates, una mica menys que ahir. No arribarem als 35 graus, però sí als 33-34 a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. I demà a aquesta hora ja serà la tarda astronòmica. De fet, comença aquesta matinada a les 2 i 5 del matí, aproximadament, i demà, justament, entrarà la tardor amb bones temperatures a la tarda, que seran del mes d'agost. Estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, entrem de ple en matèria. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: És simplement una rebel·lió. Una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si, entre tanto, ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
1: I encara en l'àmbit judicial, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Ens ho explica tot plegat la Carina Bellvé.
6: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
7: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
6: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: El govern espanyol engegarà un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, més controls sobre els models més avançats i en l'àmbit de l'ensenyament s'introduirà la intel·ligència artificial en el currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. Tot això coordinat en un contracte social de país que començarà a forjar-se el mes vinent amb tots els sectors implicats. Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
8: Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: I encara en aquest àmbit, Barcelona continua posicionant-se com un dels pols de referència del sud d'Europa en intel·ligència artificial, precisament. Entre avui i demà, la capital catalana acull l'AI Summit Barcelona 2026, un congrés que reunirà més de 10.000 assistents i 200 ponents que debatran sobre el desenvolupament i els usos d'aquesta tecnologia. I un apunt en matèria d'economia. El preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar, recordem-ho, ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. I en el cas del dièsel, el gasoil A, El preu és gairebé idèntic, 1,92 €. I ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja supera o ja costa uns 96 €, 23 més que el mes de juny. Ara mateix són 9:15. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
9: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
10: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
9: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
11: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
9: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Proposta, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran, diu, perquè les persones que conformen aquest Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí. El Notícies en Xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem. Aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Doncs encara des de l'àmbit o en l'àmbit de l'ensenyament, us expliquem que el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o un professional de suport a l'aula no n'han tingut, i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
12: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
1: En un altre àmbit, també us afegim que Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. És una altra de les notícies que us estem destacant en titulars. Barcelona viu avui una aturada de 7 hores al servei d'autobusos de TMB en plena setmana de la Mercè i coincidint just aquest 22 de setembre, o sigui, avui, amb el dia sense cotxes. Una jornada, recordem-ho, pensada per reduir el trànsit i fomentar la mobilitat sostenible. En aquest context especialment delicat, doncs, els conductors denuncien que el conveni col·lectiu està encallat després de 23 reunions i reclamen millores laborals. En parlem tot seguit amb en Jordi Muñoz. Ell és secretari general d'UGT a Transports de Barcelona. Senyor Muñoz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, Elena. Bon dia.
1: Què ha fallat en les negociacions del conveni després de 23 reunions, que no són poques? Quines són les principals reivindicacions i què està passant amb tota aquesta encallada?
13: Bueno, las primeras reivindicaciones son los calendarios de descans, que ahí es va quedar encallat amb un grup 78 d'inici. I jo espero que avui al dematí que s'han convocat, espero que l'empresa ceda en este grupo de descanso. I por lo demás, en el tema de les 35 hores, hem arribat a un acord de les 35 hores en 3 anys. I per lo demés, és un bon acord. Si arribem a aquest punt del calendari 78, és un bon acord pels treballadors.
1: Quan s'hauria de tancar, doncs, aquest acord? Perquè TMB diu que la negociació continua oberta. Quin gest esperen que faci? Això que ens explicava ara, amb això n'hi hauria prou. Avui teniu una reunió a quarts d'una. Serà aquí quan s'ha de decidir tot? O de què depèn? Digui.
13: Jo crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
1: A quina hora tenen aquesta reunió de mediació a la seu de treball?
13: A les 9 del demà, a les 9, d'aquí mitja hora.
1: És a dir, que podria ser que s'acabés desconvocant aquesta vaga, pel que m'està explicant?
13: Bueno, jo crec que no. Jo crec que tenim que anar al comitè de vaga a l'Assemblea, explicar tot el que hem fet, el treball que hem fet tot el comitè de vaga, i jo crec que la gent ho verà, que serà un bon acord, jo crec que sí.
1: Per tant,
13: però
1: entenc,
13: que fer l'Assemblea.
1: Aquesta assemblea s'ha de fer al migdia, per tant, la vaga, si més no, fins al migdia es manté, i a partir del que es pugui decidir a l'Assemblea podria desconvocar-se, o en tot cas, si s'acaba donant vistiblau, si s'acaba donant carta verda a aquest acord, entenc que no hi haurà més convocatòries de vaga.
13: Exactament. Si a l'Assemblea els treballadors diuen que és un bon acord i no donen el vistiblau, no anirem més vagues.
1: En tot cas, i durant aquestes primeres hores, quina afectació preveieu i com de complicada pot ser la mobilitat pels ciutadans de Barcelona?
13: Bueno, en aquestes hores la mobilitat de Barcelona pot ser un desastre, perquè ja d'entrada tenim un absentisme als treballadors de TMB d'un 26%. Això suposa que els autobusos, la freqüència de pas és molt llarga, n'hi ha molt passatge, i la convocatòria de vaga serà un problema per la circulació dintre de Barcelona avui.
1: Jordi Muñoz, doncs estarem pendents d'aquesta assemblea que teniu al migdia per veure com evoluciona aquest conflicte, que ha hagut de passar 23 reunions perquè es pugui mínimament solucionar. Gràcies i bon dia.
13: Gràcies i bon dia a vosaltres.
1: És una notícia d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames, que s'han declarat cap a la una de la matinada, i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en aquestes tasques d'extinció. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
14: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
15: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també en el Mundial del 2030. Amb 5 minuts ens plantarem a 8:45 del matí. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català, Pau Casals, han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
16: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
17: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
16: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
18: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
16: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: Sabies que l'alvocat és una de les fruites més nutritives i saludables que hi ha? Tot i que sovint s'associa amb menjars greixosos, l'alvocat és un aliment ric en greixos saludables i nutrients essencials. Una porció de 100 grams d'alvocat conté aproximadament 160 calories i 15 grams de greixos saludables, com ara àcids grassos monoinsaturats i polisaturats. Aquests tipus de greixos són beneficiosos per a la salut del cor i poden ajudar a reduir el colesterol. L'alvocat també és ric en fibra, vitamines i minerals. Una porció de 100 grams d'alvocat conté al voltant del 20% de la quantitat diària recomanada de fibra, així com vitamina K, àcid fòlic, vitamina C, potassi i magnesi. També conté compostos antioxidants i antiinflamatoris com ara carotinoides i flavonoides. Aquests compostos poden ajudar a reduir el risc de malalties cròniques com ara malalties del cor, diabetis i càncer. Encara que l'alvocat és sovint utilitzat en preparacions culinàries com el guacamole, també es pot utilitzar en una àmplia varietat de platerets, com amanides, sandvitxos, torrades i batuts. En resum, incorporar l'alvocat a la dieta pot ser beneficiós per a la salut del cor, la reducció del colesterol i el risc de malalties cròniques.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
4: Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors amb els diferents actors implicats, deia. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
6: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per falsos policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat avui una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. El secretari general de la UGT, Transports de Barcelona, Jordi Muñoz, confia en arribar a un acord que permeti desconvocar l'aturada després de l'assemblea que s'ha de celebrar aquest migdia. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem, Suara, en titulars, a partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
5: És simplement una rebel·lió contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
4: I encara des de l'àmbit judicial us expliquem que Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Avui també us expliquem que l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I un apunt en matèria d'economia. El preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 euros més que el mes de juny. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
0: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
7: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
0: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
8: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
0: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
4: Entre les reaccions a la proposta d'aquest gran debat, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya, es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran perquè les persones que conformen el Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Us ho avançàvem en el sumari. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un vehicle i l'obliguessin a entrar a un altre cotxe a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I és una notícia també d'última hora. Un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la 1 de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en les tasques d'extinció. I de nou a Barcelona, els Mossos han executat aquest dilluns per ordre judicial el desnonament d'una veïna del barri de Gràcia que, segons el sindicat de llogateres, té acreditada una discapacitat del 36% per problemes de salut mental. Entre la quarantena d'activistes concentrats per evitar el llançament hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tal com va fer moltes vegades durant la seva etapa d'activista a la plataforma d'afectats per la hipoteca, Colau s'ha situat juntament amb un grup de persones davant del portal de la finca per impedir l'accés de la comitiva judicial a l'immoble. Els agents han fet retirar l'exalcaldessa del portal, com també han fet amb la resta de persones que hi havia concentrades. Un cop l'entrada a l'immoble ha quedat lliure, la comitiva judicial ha pogut executar el desnonament d'aquesta veïna. I els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La protesta arriba després que la plantilla i la direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. Jordi Muñoz, secretari general de la UGT a Transports de Barcelona, ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que aquest matí, de fet, no fa gaire estona, de fet, d'aquí un quart d'hora aproximadament, s'ha de reunir sindicats i direcció i que avui mateix hi podria haver un acord.
9: Crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
4: I el govern impulsa un programa de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges amb prioritat als barris vulnerables. El pla Regenera s'aprovarà avui i comptarà amb 190 milions de fons propis i 65 milions en préstecs de l'Institut Català de Finances. S'actuarà sobre habitatges buits i edificis degradats. Ens ho explica l'Andrea Martínez, d'ETV.
10: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts, però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. La consellera de Territori exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important amb problemes de conservació.
11: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
10: El programa contempla un total de 6 línies d'actuació amb 4 objectius clars, com ara la intervenció en edificis i barris més vulnerables. Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribi entre finals d'aquest any i principis del 2027.
4: Tres quarts de nou, els productors de pistatxo de l'Urgell han començat la collita aquesta setmana. La collita arriba amb una setmana d'antelació en comparació amb l'inici habitual per la calor que ha fet durant l'estiu, tot i que no n'ha afectat, això sí, la qualitat. De fet, els productors esperen una bona collita, una bona campanya, i destaquen l'absència de malalties i plagues al camp. És una informació d'en Gerard Díaz Tribó, de Targa Televisió.
12: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que ja s'hagi iniciat la collita de festuc a les finques de la comarca de l'Urgell, uns dies abans del que era habitual anys enrere. Els productors comencen una campanya de la qual diuen s'espera bona, amb un pistatxo de molt bona qualitat. Remarquen que no han patit cap malaltia ni plaga al fruit, amb la qual cosa el rendiment estarà en uns 2.000 quilos per hectàrea en arbres d'almenys 10 anys.
13: Aquest any el comportament ha sigut que va haver un hivern molt plujós i l'estiu molt sec i molt calorós. però el pistatxo és un arbre que resisteix molt la calor i com que està amb regadiu del Segarra-Garrigues, doncs l'arbre ha tirat.
12: El cultiu de pistatxo està en creixement a Catalunya, ja que, a més que el seu arbre suporta bé la sequera, el preu es manté estable al mercat. Enguany es calcula que estarà al voltant dels 6 euros per quilo de pistatxo sec.
4: I avui obrim la crònica esportiva amb festa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Molt bon dia.
4: La festa que han celebrat a Badalona per celebrar justament la Supercopa.
14: Sí, exactament. El Joventut ha celebrat amb la seva afició el títol aconseguit aquest diumenge a l'Olímpic en la final disputada contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última vegada que els verdinegres van aixecar un títol.
15: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice Ande, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
16: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
14: També en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
17: Tenía muchas ganas ya de venir, también eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba.

0: partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i també Croàcia, a qui s'enfrontarà dos cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes dues Eurocopes i també el Mundial de 2030.
1: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
0: A la primera federació masculina de futbol ja canvia la banqueta de l'Europa. Luis Blanco és el nou entrenador després de la destitució de Josep Maria Jané. En un comunicat, el club graciense explica que la decisió és el resultat de la pèrdua de confiança, ja que l'equip només ha sumat un punt dels 12 possibles. Blanco, que es posarà avui al capdavant de l'equip, té una llarga trajectòria en què ha dirigit l'Atlètic Balears i també ha passat pel cos tècnic de l'Espanyol. Doncs 4 jornades han estat suficients perquè l'Europa hagi decidit que hi ha d'haver un canvi a la banqueta.
2: A veure si
0: funciona.
2: Això mateix. Gràcies, Cristina.
0: Vinga,
2: fins demà.
0: Bé.
2: I en cultura us expliquem que les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat i amb força al ple del Congrés dels Diputats. De fet, ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, un dia que han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
3: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
4: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
3: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
5: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
3: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
2: El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. Ens ho amplia el David Navarro.
6: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
7: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
6: Frederic Amat, Montse Amenós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
8: Aquesta és la instal·lació que convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un món de fantasmes. I el que veure ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida i com la poesia.

0: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha aplegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context justament polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca. Amb aquest pas doble ens acomiadem. Gràcies per ser-hi. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Bon dia, el Prat. És dimarts 22 de setembre del 2026. Quan passen 3 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Continuem centrades en les activitats de Festa Major. Avui us explicarem com funciona l'espai d'artesania de l'Aparador, on enguany podreu fer tallers i també gaudir de bona música a càrrec de l'associació Zona Delta. També parlarem amb l'artista pratenca Elena Grueso, que actuarà dissabte a 9:15 al Fondo d'en Peixo.

I a l'espai Pinzellades del Món, la Sandra Coromines, creuem els dits, entrevistarà el Litxis de la Cabra Mecànica, que recordem actua dissabte a les 9 al Julio Méndez. Comencem, el control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Pla.

0: Moment per repassar l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Isa.
0: Com anem?
1: Bé, amb festa
0: major. Ui, atenció,
1: major.
0: Que...
1: No se'ns escolta? No... Sí, no?
0: Començat amb molt de força.
1: Provant. Sí, sí.
0: De moment creiem que sí.
1: Vale, molt bé. Doncs comencem parlant de l'Ajuntament de Prat perquè instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així mateix ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa Alba Bujordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Clima Escola i es desplegarà al llarg d'aquest curs i complementarà les actuacions que ja s'han executat en 13 centres de la ciutat, 11 a escoles i 2 a instituts d'escola. Malgrat que la competència és de la Generalitat, l'alcaldessa ha defensat així la mesura com una eina essencial per garantir l'èxit educatiu.
2: Aquest curs passat vam mobilitzar 1,5 milions d'euros amb un objectiu, que a l'inici d'aquest curs totes les escoles del Prat tinguessin almenys un espai climatitzat i que totes les escoles tinguessin també ombres als seus patis. Nosaltres hem complert, però no és suficient. Ni molt menys, i per això aquest curs continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
1: La mesura que se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima, en aquest cas de la Generalitat per climatitzar les aules arreu de Catalunya, s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural que dona la benvinguda al nou curs escolar. I encara parlem d'educació perquè justament ahir el Consell d'Educació de Catalunya va començar treballant l'organització d'un gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per tal de resoldre la crisi educativa. Durant les properes setmanes es definiran els 5 sistemes principals a debatre. Les converses es faran en diverses comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
3: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: En aquest sentit, en els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les seves conclusions. I d'altra banda, doncs, avui he d'agafar l'autobús, que sapigueu que hi ha vaga. Entre les 10 i les 5 de la tarda, la plantilla d'autobusos de TMB ha convocat aquesta jornada de vaga parcial. En aquest servei, el comitè d'empresa assegura que la seva paciència ha arribat al límit després de no arribar a un acord amb la direcció sobre el nou conveni laboral. Entre les principals reivindicacions, una jornada laboral de 35 hores i també més descansos. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 20% durant el gruix de l'aturada. Serà d'un 40% aquesta última hora, és a dir, entre les 4 i les 5. I és una protesta, unes reivindicacions que de fet venen de llarg. De fet, des del 2016 que els i les treballadores que van convocar aturades parcials durant una setmana estan doncs amb aquest litigi obert amb Transports Metropolitans de Barcelona. Pel que fa a l'afectació que hi ha aquí a Prat, doncs bàsicament les línies de TMB, és a dir, la línia 21, la 65 i l'X2, és a dir, el Prat Express, però no les interurbanes, ni tampoc les línies PR, que, com sabeu, doncs, la gestiona una empresa d'aquí del Baix Llobregat. Això serà, com dèiem, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda durant la jornada d'avui.
0: Déu-n'hi-do. Doncs atenció, perquè són les línies que connecten amb Barcelona i, per tant, són línies que van molt plenes al matí, sí. Ja tenint en compte com funcionen altres serveis, que ara farem el repàs. Lluís, gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Adéu.

0: obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: De què parlem?
1: Doncs parlarem de cosetes que ens hem deixat d'aquest passat cap de setmana en matèria poliesportiva. Tenim patinatge perquè el patinador pretenc Adrià Fernández del Club Patí Velocitat del Prat ha aconseguit la medalla de bronze en els 10.000 metres eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista. Aquesta prova s'ha disputat a Navarra. I també doncs, tenim motor. Aquest passat cap de setmana es va celebrar el Gran Premi d'Àustria. Pintava molt bé perquè en les pràctiques Joel Esteban estava sempre entre els 10 primers, sisena, setena posició. Confiàvem que podria doncs, ser un gran cap de setmana. No va anar així la cosa. Finalment el pilot no va aconseguir puntuar en el Gran Premi. Va passar per la línia de meta en setzena posició i un resultat que, clar, li fa baixar fins a la 17a, fins al 17è lloc a la general. Baixa dues posicions i es quedarà 17è amb 59 punts i ja té el seu company d'equip a 27 punts. Per tant, doncs, no ha estat un bon cap de setmana per al Potalava Joel Esteban, que havia començat molt bé, però sembla que el segon tram de la temporada no li està anant tan bé. Veurem com acaba el curs. De tot això i més parlarem avui al programa. També, com cada dimarts, tenim la secció de Pretencs pel món. El nostre protagonista d'avui és el preparador físic del filial de l'Espanyol, el pretenc Borja Esteve, que ens parlarà doncs, de la seva temporada, la quarta, si no m'equivoco, ja al capdavant de la preparació física del filial de l'Espanyol. I parlarem de com li estan a la temporada, aquesta temporada de segona federació. I també dels seus objectius personals, si es veu algun dia al primer equip. Va coincidir amb el Manolo González, el de l'Espanyol, entrenador, i amb molt bona relació, que jo crec que encara la mantenen. Doncs també li preguntarem sobre com està vivint també l'etapa del tècnic de l'Espanyol, que ara sí que és veritat que el conjunt perico no està travessant un bon moment. Va començar bé el curs, però en els darrers partits la cosa, bueno, aquesta derrota davant l'Elx la setmana passada, sembla que ha fet mal, però bueno, jo crec que el Manolo té corda per estona perquè és un referent, jo crec, de l'entitat i té crèdit. Crec que li aguantaran, tot i que les coses no vagin bé.
0: Es nota que almenys es creu el que fa. Que és una cosa que s'ha de valorar ara mateix en el futbol.
1: Altres tècnics a la primera te'n van fora.
0: Sí, sí. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga, que vagi bé el dia. Adéu.

0: Doncs anem a veure quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Una jornada força tranquil·la en general. No s'espera que plogui a cap indret de Catalunya i sí que, com a petita novetat respecte ahir, aniran apareixent alguns núvols baixos fruit de la humitat que avui pujarà més, especialment arran de mar a la costa barcelonina i al Camp de Tarragona, especialment ja aquesta tarda. Mentrestant, una mica de tramuntana rescalfada a l'Empordà, vent de dalt també rescalfat a les comarques de Tarragona i un cel velat per núvols prims que de tant en tant ens aniran afectant. La temperatura aquesta tarda baixarà un palet respecte ahir, però és que venim de tan amunt que encara avui passarem calor i xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions importants passen per aquesta vaga al servei d'autobusos de Barcelona entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, amb serveis mínims del 20% entre les 10 i les 4 i a partir d'aquí de 4 a 5 del 40%. I a quines línies afecta? Doncs a les que connecten el Prat amb Barcelona, a l'X2, al 21 i també al 65. Per tant, avui serà un dia complicat per la mobilitat, per tots aquells pretencs i pretenques que fan servir l'autobús com una manera ràpida de connectar amb Barcelona. Sembla que avui la resta de transport públic funciona amb normalitat, per tant, pot ser molt bona idea anar cap al metro i fins i tot cap a Rodalies per arribar avui a la feina o a classe. Anem a veure com estan també les vies d'entrada i de sortida, com sempre des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant diverses incidències. Tenim un camió i un turisme que han accidentat la AP7 a l'altura de Montornès del Vallès, que a hores d'ara queden al voral en sentit sud, en direcció a Barcelona, però que tot plegat continuen provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, hem tingut també un camió accidentat que tallava el carril central de la mateixa AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit nord, en direcció a Girona, i que a hores d'ara doncs, ja ha quedat reobert aquest carril, però encara continuen uns 4,5 quilòmetres de retencions intermitents. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, en direcció a Barcelona, al vessant Llobregat, continuen la circulació intensa a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat i també la B23, que circula amb retencions des del Papiol fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, a hores d'ara, a la C31 al Prat tenim força fluïdesa en els dos sentits de la marxa. A la C32 sí que tindríem un quilòmetre o una miqueta menys, podríem dir, de retencions en sentit nord. El que sí que tenim doncs de força intensitat és la ronda litoral en els primers trams, per exemple, a Montjuïc fins a la Barceloneta en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.

0: Vinga, Marc, què hem preparat? Què porten els diaris avui? Què hem de saber?
1: Doncs avui dimarts comencem amb el Periódico de Catalunya. El jutge Peinado consuma el setge judicial a Begoña Gómez, així ho titulen. Punt final a la instrucció contra la dona de Pedro Sánchez. El magistrat li obre ja el judici amb jurat per tràfic d'influències i malversació. L'executiu denuncia una persecució i el PP diu que els jutges apliquen la llei. I també hi ha un mini destacat sobre el cas Plus Ultra, les filles de Zapatero, citades el 30 de novembre. La fotografia del dia és per l'homenatge que se li ha fet a Pau Casals al Congrés dels Diputats. La Cambra Baixa recorda el violoncel·lista català amb motiu del Dia Internacional de la Pau i el 150 aniversari del seu naixement. I després un altre destacat, i és que el recurs de Turull davant del Tribunal Constitucional obre la via per aplicar l'amnistia a Puigdemont. És el conte de mai acabar. Doncs pot ser
0: tornem
1: que
0: a parlar d'aquest tema, però no acaba d'arribar.
1: No,
0: La Vanguardia també és bastant similar al que has explicat, amb un primer destacat amb la polèmica judicial. El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici amb jurat. També la fotografia és de l'homenatge del Congrés a Pau Casals. I després vam d'altres destacats. Un, que el líder del Partit Popular Europeu va a Ceuta i culpa a Sánchez per la regularització, que l'executiu anuncia un diàleg social per regular l'ús de la intel·ligència artificial. I després vam un destacat interessant sobre els robatoris de coure als punts de recàrrega elèctrica, d'aquests punts que hem vist no? que comencen a proliferar per la ciutat, i on es veu que el coure ha pujat també força de preu, i ara el problema és mantenir aquests punts de recàrrega perquè la gent que ha de carregar el cotxe tingui aquesta opció. A més, destaca que els hospitals en xarxa de Catalunya s'han posat d'acord per tractar més bé el càncer.
1: Podria ser un programa de la xarxa, els hospitals en xarxa.
0: Sí.
1: No?
0: És que clar, la xarxa dona molt de joc amb el propi nom.
1: Sí, no? Sí. Vinga, vaja, acabem amb el diari Ara. El jutge Peinado també és una de les notícies del dia. La fotografia és per Penélope Cruz, amb el titular "Un consell als Javis, cuidar el cap i no perdre el seny". Així que...
0: curiosíssim,
1: estat, no? Ho ha deixat allà sobre la taula. I doncs bé, aprofitant aquesta promo de La Bola Negra, que és aquesta pel·lícula dels Javis que està nominada als Oscars. I després...
0: Malprat Ràdio són bastant dels Javis.
1: Sí, ara sí. Aquí
0: no
1: li
0: podem
1: diem els
0: saber, però
1: li diem els
0: bastant.
1: Xavis perquè són
0: no
1: més propers.
0: No es pot
1: propers.
0: Dir res més, però som dels Xavis.
1: I després, un ja es podrà dir més endavant. I després,
0: ja
1: un destacat que a mi em resulta alarmant. Només el 10% dels joves parlen català a Barcelona quan fan esport.
0: Només el 10%, eh?
1: A mi m'està costant, però jo als diferents gimnasos on he anat, crossfits, que és on fas més comunitat que no un
0: gimnàs. I on menys es parla català segurament de cap esport de Catalunya.
1: Doncs jo acabo fent que el meu grupet de la meva classe acabin parlant català.
0: Molt bé, veus?
1: La feina que faig jo pel país, poca gent.
0: Jo en la capitania del meu equip de rugby també.
1: Doncs
0: però també em costa.
1: Costa.
0: S'ha de fer, s'ha de fer. Molt bé, Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui, que avui ve carregat de festa major.
1: Carregat.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat?
1: Doncs avui festa major, festa major i festa major tots els dies que queden, però abans comencem parlant de la revista El Prat del mes d'octubre. Recordem sempre, doncs, quan està acabant el mes, surt la revista del mes següent amb tot el mes destacat i ens ho explicarà tot plegat el seu director, el David Miquel.
0: Perfecte.
1: Amb moltes coses, coses molt maques que us hem preparat aquest mes a la revista i, doncs, sempre interessant. A les 10 parlarem de l'aparador, que recordem es fa, com sempre, a la plaça Joan Salvat Papaseit, i tindrem, doncs, el cap de setmana de paradetes molt interessants. I, doncs,
0: a veure si t'animes a fer alguna activitat. Hi ha molts tallers i, a més, hi ha un vermut musical.
1: Sí, ho he vist.
0: Cosa
1: i
0: que
1: és el més interessant, bueno, el que més m'interessa a mi.
0: Perquè trobis alguna cosa.
1: M'hi passaré, potser, quan és un migdia, no és?
0: Sí.
1: Doncs prenc nota.
0: Ves-hi.
1: Estaré ben pendent perquè parlarem amb organitzadores i també amb algunes de les participants.
0: Vaig a buscar quin dia és, perquè, clar, amb tants dies de festa major hem d'anar apuntant-nos
1: quin
0: dia és cada cosa,
1: val? Quan.
0: Llavors m'has preguntat quin dia és diumenge.
1: És dramàtic.
0: Des de les 11 fins
1: diumenge
0: a quarts de 9. Tot el dia tens.
1: Oi, aquell dia és molt agraït d'anar al migdia a fer un vermutet.
0: Sí.
1: Després, a les 10 i quart, a un quart d'11, tenim ja música, perquè l'Helena Grueso, que la coneixem de sobres aquí, una cantant pretenca, doncs, amb cada vegada més èxit.
0: Ho fa superbé.
1: Ho fa super, superbé. Doncs vindrà aquí a la ràdio i parlarem una mica amb ella de la Festa Major, com és que et programi per Festa Major, sent una artista petita, i que això, doncs, agrada, que el Prat és una miqueta també aquest trampolí de començar a ser famosa. I vindrà aquí en directe. A dos quarts d'11 parlarem a l'espai del fil comunitari amb l'associació Els Bitxos, amb l'Anna Garcia, que és la seva presidenta, i, doncs, ja fa temps que no venien. Veurem com està l'entitat, si necessita voluntaris, alumnes, què és el que estan fent ara amb l'inici d'aquest nou curs.
0: Molt bé.
1: A les 11, les dones fem coses.
0: A veure si algú s'engresca a fer teatre.
1: Mira, jo no em puc engrescar tot.
0: A veure, alguna disciplina artística has de fer, Marc?
1: A mi m'agrada cantar.
0: Bueno, doncs mira, ens apuntem en algun lloc per fer cant.
1: És que no et sabria dir quina. Les meves disciplines artístiques són totes tan...
0: No entens.
1: Per això,
0: les arts no les treballes.
1: Que no et sabria dir quina és la millor.
0: Doncs pensa't.
1: Però bé, a les
0: 11...
1: El teatre
0: com a eina també per
1: teatre, potser,
0: molta transformació.
1: És el que millor podria fer.
0: Segur.
1: Les dones fem coses a les 11. Avui molt interessant perquè coneixerem, de la mà de la Vane Maravillas, a l'Àngeles Santos, que és una pintora i escriptora que va viure 101 anys i va néixer l'any 1911, algo així, no recordo ara ben bé, i va néixer a Portbou. I, doncs, va deixar, doncs, empremta en tots els artistes de l'època, homes, que eren principalment homes en aquella època, doncs, els que es feien famosos. Així que és super, super interessant la proposta d'avui, 1911.
0: M'encanta.
1: I sí, fa molt bona pinta l'espai d'avui. A les 11:30, el Pinzellades del Món, si tot va bé, i creuarem els dits perquè així sigui...
0: Que passi tothom a casa seva.
1: Sí, feu-ho totes i tots. Creuarem els dits perquè entri al programa Litchi de la Cabra Mecànica, que és un dels grups que participarà també de la Festa Major, junt amb Sandra Coromines, que serà qui faci l'entrevista. Serà 11:45, i a les 12 acabarem, com cada dimarts, amb el Pou de la Xarxa.
0: Molt bé, Marc, gràcies.
1: A tu, fins ara.
0: Adéu.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Ara al Finestres del passat, un espai on us expliquem les tradicions i el folklore català recollits al costumari de Joan Amades, de la mà de Josep Bosquet.

0: Hi ha històries que el temps no ha pogut esborrar, costums que expliquen qui som, com vivíem i què celebràvem quan la vida es mesurava al ritme de les estacions. Obrim de bat a bat el gran llibre de la cultura popular. Benvinguts a Finestres del passat, un viatge a través del costumari català de Joan Amades. Molt bon dia a tots. Comença un nou capítol de Finestres del passat. Avui obrim concretament el volum número 5, el dedicat al canvi de cicle, al mes de setembre i a l'arribada de la tardor. Setembre, segons els descriu Amades, és un mes de transició absoluta. L'estiu s'acomiada, els dies s'escurcen visiblement i el camp català es prepara per una de les seves èpoques més intenses. Per al folklore català, aquest mes no és només una fulla al calendari, sinó un compendi de rituals i refranys que dictaven la vida dels nostres avantpassats. Comencem pel santoral de setembre, que marca el ritme de la vida quotidiana. Amades destaca de manera molt especial la festivitat del 8 de setembre, el dia de les Verges Trobades, que coincideix amb la Nativitat de Maria. El llibre es detalla com tota Catalunya proliferen santuaris dedicats a aquestes Mares de Déus, com Meritxell a Andorra, la Mare de Déu de Núria o la Verge del Tura a Olot. Per la mentalitat popular, aquestes figures estan íntimament lligades a la fertilitat de la terra i a la protecció dels ramats que aviat començaran a baixar d'alta muntanya. De fet, el costumari recull aquests dies marcava un punt d'inflexió climàtic. Existia la creença que a partir del 8 de setembre les orenetes començaven la seva migració cap a terres més càlides. El refranyer ho diu clarament: per la nativitat, l'oreneta se'n va de la ciutat. Si avancem amb el calendari, arribem a una figura imprescindible del mes, Sant Mateu, el 21 de setembre, l'autèntic porter de la tardor. En aquesta data se'l celebra l'equinoci. Les hores de llum, de foscor, s'igualen i el fred comença a treure el nas. El refrany per a Sant Mateu és molt clar al camp: per Sant Mateu tant l'un com l'altre veu, fent referència a que el dia i la nit mesuren el mateix. I precisament en aquesta època de finals de setembre és imprescindible fer una parada a la nostra comarca, el Baix Llobregat, i fixar la mirada a les Terres del Prat. L'origen de celebracions com la Festa Major del Prat connecta directament amb la tesi de Joan Amades sobre els ritus d'agraïment pels fruits de la terra. Després d'un estiu intens de feina agrícola als camps del Delta, al final de setembre es convertia en el moment de demanar protecció. El costumari recull la importància històrica d'aquestes festes riberenques, que servien per conjurar els temors a les clàssiques llobregatades, les perilloses riuades de tardor, i demanar salut davant les febres del riu. Joan Amades explica que els pagesos miraven al cel durant aquells dies de setembre amb una autèntica obsessió per predir el rigor de l'hivern. Si els alzinars donaven moltes glans, s'augurava un hivern de grans nevades. Si les formigues cavaven formiguers molt profuns, el fred seria històric. El cel de setembre, amb les seves tempestes de final d'estiu, era vigilant amb temor. El llibre relata que a molts pobles existia el costum de tocar les campanes de les esglésies, amb un ritme especial anomenat toc de brams o toc de tempesta, per desviar la granissa, una barreja fascinant de religió i antiga màgia pagana. En avançar cap al tancament del mes, trobem a Sant Miquel, el 29 de setembre, una data administrativa i social crucial. Era el dia en què s'acabava i es renovaven els contractes dels patrons i els criats del camp. Amades descriu les places plenes d'homes esperant per contractar per la temporada d'hivern, una estampa que defineix com l'any està lligat als sants i a la terra. Setembre acaba així el costumari, tancant un cicle de llum i obrint la porta dels mesos de recolliment. Sóc Josep Bosque i això és Finestres del passat.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 33 minuts per sobre de les 9 del matí comença la veure a qui conec. És el moment d'esperar la revista del Prat i us explicarem tot el que trobareu en aquesta revista amb el seu director, amb el David Miquel. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com et trobes?
1: Tinc son.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: És que t'hem convocat molt d'hora avui.
1: És que això no...
0: No sé si és un error, però...
1: No, és una crueldat, directament.
0: Saps que és festa major i que tenim els forats que tenim.
1: Sí.
0: Hem fet el
1: que hem pogut. Tenim els forats que tenim, això és una frase que pot servir en molts contextos.
0: És veritat. Veus com no estàs tan adormit?
1: Bueno, però és que a veure, és que quan provoques...
0: Anem amb la revista El Prat del mes d'octubre, que l'hem trobat molt a faltar.
1: La revista El Prat del mes d'octubre es començarà a repartir, si tot va bé, avui.
0: Ah, mira.
1: Sí, llavors la repartirà durant avui, demà i demà passat i divendres.
0: Molt bé.
1: De manera que quan comenci la festa, tot d'inici pregó, ja la gent ja la tingui a casa.
0: Molt bé.
1: Perquè surt abans de festa major, perquè en condicions normals sortiria més tard, però com que hi ha l'entrevista a la pregonera i alguna altra cosa relacionada amb festa major, doncs per això surt abans.
0: Perfecte.
1: Aleshores, la portada habitualment, la d'aquest mes, sol ser educació, l'inici del curs, amb les novetats, etc. Aleshores, aquest any una de les principals novetats és que l'Ajuntament ja ha acabat la primera fase del pla Climaescoles, consistent en la climatització d'algunes zones comunes de les escoles d'infantil i primària. Els instituts no, perquè no hi té competència, això és cosa de la Generalitat. Però a les escoles bressol, que ja fa anys que estan climatitzades, i ara a les escoles d'infantil i primària, que l'edifici és propietat de l'Ajuntament, s'han fet diverses obres de climatització. Bàsicament són tres: posar aire condicionat, arreglar les fusteries per aïllar millor l'edifici i posar zones d'ombra als patis. I ara ve la segona fase, que es farà al llarg d'aquest curs, que és que totes les aules d'infantil i primària tindran ventiladors. Això a l'espera que la Generalitat tiri endavant un pla que va anunciar l'altre dia el president Illa de climatitzar totes les escoles i tal. Al Prat, bueno, hi ha una llista de les primeres 100 que es faran, i al Prat n'hi ha dues, que són, si no m'equivoco, el Sant Jaume i el Ramon Llull, i en això estem.
0: Déu-n'hi-do la calor que suporten tant el professorat com els nens i les nenes.
1: És que amb la calor no et pots concentrar.
0: Estem superant els 30 graus a 21. Ahir vam superar els 30 graus aquí a 21 de setembre i, clar, és molt difícil.
1: Avui comença la tardor, no?
0: Crec que demà. Sí, aquesta nit, de fet. Però mira com estem encara, amb l'aire condicionat posat. O sigui que...
1: I pel que fa a les novetats del curs, bàsicament és que reforcen l'atenció a l'alumnat amb necessitats especials i al nouvingut. Hi ha més recursos, més equips, en aquest sentit. Vaja, aquí trobareu un reportatge ampli en totes les dades del curs, els alumnes que s'han apuntat aquest any, serveis, novetats, etc.
0: Molt bé.
1: Aquí ho trobareu. Jo us he fet un petit resum.
0: Tu com portaves anar a l'escola, bé?
1: Sí, jo quan hi anava no feia la calor que fa, les calorades que feia. A més, jo recordo que quan feia calor s'obrien les finestres i com que estàvem al mig de Barcelona amb el trànsit dels cotxes no se sentia res. I sí que hi havia algun ventilador, però clar, l'aire condicionat no. Suposo que ara en deuen
0: tenir. Jo no teníem ventiladors. No.
1: No teníem ventilador.
0: No.
1: Però clar, pensa que si hi ha aire condicionat a hospitals, oficines de l'administració, etc., per què
0: també
1: no
0: t'he de dir que els aires acondicionats a hospitals, jo que m'he passat l'estiu a hospitals, vaja.
1: És que
0: hi ha llocs millor que d'altres i hi ha plantes que directament no estaven climatitzades aquest agost amb la calorada que feia, eh? O sigui que depèn d'on et toqui, sí que estàs molt bé, i depèn d'on hi ha gent que es portava el ventilador a l'hospital.
1: La part bona de l'aire condicionat és que com que s'alimenta amb electricitat, i ja m'ho faig venir bé
0: a veure.
1: Per parlar d'un altre tema
0: de les plaques.
1: Sí, fem un reportatge explicant que Energia del Prat ja està a punt d'enlairar-se, diguéssim. Ja està preparada per compartir energia amb 1.500 llars del Prat. O sigui, després d'anys de preparació i de tramitació, ara ja com que diu que ja surt a jugar, no?
0: Val.
1: Sí que hi ha una gent que ja està connectada, però va ser com preliminar, i ara ja que es fa com una... De fet, em sembla que els propers dies es farà una presentació pública a la ciutadania, oberta a la premsa, per explicar això, que qui vulgui...
0: Tu ja estàs aquí?
1: Sí, jo sí.
0: Sí.
1: Jo rebo energia de l'Escola Sant Jaume. en concret. I,
0: jo és que estic a l'espera d'un informe que m'havien d'enviar, però no m'ha arribat.
1: Doncs,
0: com que no tinc temps, m'oblida les coses, i clar, mira, ara m'ho has recordat.
1: L'has de reclamar.
0: L'he de reclamar, perquè clar, jo volia saber si realment també et compensa econòmicament.
1: Clar, ells et fan un estudi, eh?
0: Això és el que jo estic
1: esperant.
0: Però vaja, val la pena, no?, com a usuari.
1: Sí, home, perquè a veure, hi ha un estalvi, no molt gran, però que la mida que vagi creixent i que tu cada cop un tant per cent més alt de la teva energia provingui d'aquestes plaques solars, doncs l'estalvi serà més gran. Per exemple, aquí a la revista publiquem un plànol del Prat on en les cobertes on hi ha plaques solars. Bàsicament són escoles i equipaments municipals.
0: I totes aquestes formen part de la comunitat
1: energètica, la comunitat d'energia del Prat, sí. Aquí expliquem què s'ha de fer per apuntar-se, fem una comparativa de preus i...
0: Ostres, aquesta comparativa...
1: Sí, sí, sí. Clar, no tota l'energia... És a dir, qui s'apunti a l'energia del Prat rebrà una part, perquè no, encara no es pot fornir tota l'energia procedent de plaques solars. Rebràs una part. I aleshores, la teva comercialitzadora et restarà de la factura la part que ha vingut de les plaques d'energia del Prat.
0: Que sobretot és amb el consum de dia.
1: Sí, perquè són plaques solars i encara no està desenvolupat tot el tema de l'acumulació de grans bateries que acumulin l'electricitat durant el dia i la deixin anar durant la nit.
0: Clar.
1: Però, tenint això en compte, doncs no sé, pots posar rentavaixelles o rentadores durant el dia, durant les hores de sol.
0: Sí, al final és un canvi d'hàbits.
1: Sí, és un canvi d'hàbits.
0: Molt bé.
1: I allà a Energia del Prat us ho expliquen tot, si teniu dubtes. És complicat.
0: És un tema molt complicat.
1: Que al món hi ha les productores, les comercialitzadores... És molt complicat, que si quilowatt d'hora, que si és molt complicat, després hi ha els impostos, és un tema molt... llavors ja t'ho expliquen de manera senzilla perquè més o menys ho entenguis, però en resum és això que us he dit. És a dir, a tu t'assignen, per exemple, a mi jo tinc el Sant Jaume, però potser a tu t'assignen un altre equipament.
0: Home, jo més a prop que el Sant Jaume no tinc res.
1: Aleshores, l'energia que produeix el Sant Jaume es distribueix a una sèrie de llars i a mida que es vagin ampliant el nombre de plaques, doncs més tant per cent d'electricitat podràs fer servir. No crec que s'arribi mai al 100%, perquè sobretot això, hores de nit.
0: Clar.
1: I després que la superfície hauria de ser molt gran. I amb això estem. Però, per exemple, ara he vist que la cosa està creixent, perquè el pàrquing de l'Alcampó de Sant Boi...
0: Sí, és tot plaques solars.
1: Ho han posat tot de plaques solars, que a més donarà ombra a les altres.
0: Allà vaig pensar, quina bona idea, perquè realment fa una doble o triple funció.
1: Sí.
0: O sigui, ha estat d'obres bastant de temps, però és que val la pena, perquè aquí els espais són tan lletjos i estan tan desaprofitats, no?, els aparcaments.
1: Sí, sí.
0: Mira, David, doncs m'has convençut i intentaré... Intentaré reprendre aquest tema, val? Per vintena vegada, però
1: animat,
0: ho intentaré.
1: No?
0: M'has animat, sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Què més?
1: Val, doncs, ens hem saltat la vida pretenca, però ja us ho trobareu.
0: Sí, però és molt bonica.
1: Recordem aquí succeïts que han tingut lloc aquest estiu a la ciutat. I seguim amb els temes d'informació. Clar, l'aeroport. No recollim la manifestació multitudinària de diumenge perquè la revista ja estava impremta, però si recollim la reacció de l'Ajuntament al DORA, a l'aprovació aquesta d'aquest document del Ministeri de Transports de cara a l'empresa de l'aeroport, veiem aquí la reacció de l'Ajuntament amb l'alcaldessa i tres portaveus dels grups polítics que estan en contra de l'empresa de l'aeroport. També recordem un viatge que ha fet l'alcaldessa d'Extremadura convidada pel president Illa, que va fer un acte amb motiu de... per l'agermanament amb Garrovillas. I aquí veiem que surt amb l'alcaldessa de Garrovillas. També anunciem que es poden presentar candidatures pels Premis Ciutat del Prat 2027.
0: Oh,
1: o sigui, si se t'acut algú que sigui mereixedor /A/E/I d'algun Premi Ciutat del Prat, doncs pots presentar, argumentar i...
0: Ja he fet jo les meves propostes.
1: Sí, ja tens algú en ment, no?
0: Unes quantes persones.
1: No et pots presentar tu mateixa?
0: No, mai ho faria. Com a molt et presentaria tu.
1: O em demanaries a mi que et presentés a tu.
0: Home, això sí. Això ho fa tothom, eh?
1: Així, no?
0: Això és el que s'ha de fer.
1: Sí.
0: Jo, a mi m'encantaria filla adoptiva.
1: Adoptiva, no?
0: Clar, perquè, com tothom sap, no sóc nascuda, però sóc viscuda.
1: Però l'Hospitalet tindria una mica de gelos.
0: No, és que l'Hospitalet no em coneix ningú. Llavors, clar, jo em sento del Prat, ja.
1: No, segur que el coneixen. Després parlem del Dia de la Salut Mental, amb els actes previstos al Prat, és el 10 d'octubre, i aquí fem un recull de quins són els actes previstos. Una novetat que es diu, és una web, i també a Instagram, i també hi haurà videets fets pel Pol Pérez, Pol López, no?
0: Pol López. Pol López per la ràdio.
1: És què fer al Prat. Què fer? És què fer Prat.
0: És que és molt difícil, de dir.
1: Però què fer al Prat?
0: Què fer al Prat?
1: Sí, perquè què passa? Que l'Ajuntament ha dit, mira, això que diu la gent que al Prat no hi ha oci, llavors ho facilitem perquè tothom pugui trobar. Es pot trobar tant per edats com per ubicacions.
0: Val.
1: I a partir d'aquí trobareu ja una web, hi ha un Instagram, hi ha com una mena d'agenda en què ha de ser fàcil trobar tota l'oferta d'oci a la ciutat en aquell... Em sembla que és setmana per setmana.
0: Molt bé.
1: I aquí, per què rius, Isa?
0: Perquè crec que se li ha de donar una volta a les fotografies i potser a veure on encaixem cada cosa. Perquè, clar, que el ple municipal del mes de setembre estigui en família, m'ha fet molta gràcia. Perquè no sé si portaries a la teva família al
1: sí,
0: ple municipal.
1: Sí, la pots portar i fer una macaineta.
0: Clar, després sí, bueno, no, hi ha coses, mica, hi ha coses per millorar. Però està bé,
1: està bé. Encara està una mica... està rodat.
0: Després, clar, jo sóc aquella gent intermitja, sí, que no sóc gent gran, sí, ni gent jove.
1: Sí, ni rica, ni pobra, ni vella, ni jove.
0: Jo sóc intermitja de tota la vida. Sí. Llavors, clar, no ja sé, no sé on m'he de buscar.
1: Sí, amb alguna cosa trobaràs. Sí? El Ricardeo, per exemple?
0: Bueno, sí, el Ricardeo és des de la meva edat fins a la teva.
1: Fem un balanç del Ricardeo, perquè ha dit l'alcaldessa que ha anat tan bé...
0: És que ha anat molt bé.
1: Que això és el començament, només. Sí que es tornarà a fer.
0: Que estava molt bé. Tu no t'hi has passat,
1: no? No. Jo ja saps que sóc orc de sí. mena i...
0: Doncs estava molt bé, la veritat. Una molt bona proposta.
1: Doncs per l'estiu que ve es tornarà a fer i segurament s'ampliarà. I...
0: que bé.
1: Perquè ha estat molt ben acollit per la gent que hi ha anat. Perfecte. I ha anat molta gent, ho tenim aquí apuntat. Eren 21.000 persones o visites. Segurament una persona va repetir.
0: Sí, jo he anat dos cops,
1: veus?
0: Per exemple.
1: Doncs 21.000 visites.
0: Déu-n'hi-do.
1: Força bé, força bé.
0: Què més?
1: Parlem de... continuem amb l'Oci. És una revista molt ociosa. Perquè els balls de la gent gran que es van ampliar abans de l'estiu van ser més freqüents. També ha tingut molt bona acollida, perquè aquesta gent no te l'acabes, vull dir, aquesta gent surt a ballar i...
0: tenen més energia
1: sí,
0: que ningú.
1: Sí, sí, sí. Doncs ara tornen a la tardor amb un mínim, i normalment són dos, fins i tot tres, per setmana, balls, per gent gran, a diferents indrets d'equipaments de la ciutat. Aquí teniu el calendari.
0: Perfecte.
1: Val? I també continuem amb Oci / Cultura, perquè torna a Llibres i Lletres de Tardor, al Cèntric, i venen tres escriptores top de la literatura catalana, la Txell Feixas, la Regina Rodríguez Sirvent i la Laia Perarnau.
0: M'encanten.
1: Veus?
0: M'encanten. Mm.
1: On són els homes?
0: Bueno, és que aquestes són les millors. Els homes són a tot arreu tota l'estona, David. Mm.
1: Ja.
0: Tot... només has de treure el cap o posar la tele.
1: I la portada de l'Agenda Cultural igual. Dones Valentes,
0: clar,
1: i la Txell Feixas.
0: És que és una oportunitat de veure aquesta obra,
1: dones,
0: que val molt
1: dones,
0: la pena, la novel·la,
1: dones,
0: però en format teatral. Mm.
1: Parlant de teatre, es presenta la nova temporada de l'Artesà, es farà la presentació el dia 4 d'octubre, i a veure què ens hi trobem. Segurament...
0: tu això sí que ho fas.
1: Sí.
0: De l'Artesà, algun dia
1: sí, algun dia
0: deixes caure.
1: Si alguna cosa que em quadra per calendari, per interès de l'obra...
0: l'Artesà està molt bé.
1: Sí.
0: L'únic problema és que s'han d'agafar les entrades amb tanta antelació sí. que a mi a vegades em passa que la vida m'ha canviat quan arriba la data.
1: Llavors les vens...
0: Llavors contacto amb tu i tu sempre tens algú que vol anar, però sí. és veritat que això costa fer la planificació tant de temps.
1: També et pot passar, com m'ha passat també alguna vegada, que jo no puc anar, li deixo al meu fill i el meu fill se n'oblida i no hi va. Llavors hi ha una butaca buida allà.
0: Malament això.
1: Lleig.
0: Me les has de deixar a mi.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs l'Artesà, que us explicarem també al Planeta Prat tota la temporada, perquè pinta molt bé.
1: Sí, sí, sí. Després continuem amb tema de dones, perquè prou ja una mica,
0: molt bé,
1: no?
0: Molt bé.
1: Esteu embafant
0: això
1: una mica.
0: Això s'ha de ser, s'ha de ser així.
1: El cicle de Lovelace de dones científiques, que aquest any està dedicat a la ornitologia.
0: M'encanta.
1: Home, som al Prat,
0: clar,
1: no? Pàjaros,
0: sí,
1: n'hi ha
0: sí,
1: de molts tipus. I...
0: no te'ls acabes?
1: Sí, amb dues potes, tots ells. I enllacem, bueno, aquí trobareu el programa, qui vindrà, ornitòlogues, hi ha una exposició, un podcast tallers, biòlogues, veterinàries, anelladores i fotògrafes.
0: Molt bé.
1: O sigui, és una, des del punt científic fins al punt de vista més artístic.
0: I un podcast en directe amb la ràdio del Segon
1: sí,
0: Mujo.
1: Sí.
0: Que és un programa d'aquesta casa.
1: I continuem amb ocells.
0: Això m'ha encantat.
1: I passem al lloro, perquè el lloro fa 40 anys, però segueix ben jove. Això és un titular molt ocorrent
0: que se'm
1: va,
0: se'm
1: va acudir a mi. I atenció, perquè surt el lloro.
0: Però per què se li va dir el lloro?
1: L'autèntic lloro. Perquè en aquella època, fa 40 anys, hi havia una expressió entre el jovent que era estar al lloro.
0: Ah, com diu...
1: Com diu la
0: Jan Laporta.
1: El lloro! Què vol dir estar al cas, estar atent, estar... Llavors, d'aquí va venir, estar al lloro.
0: Val,
1: és una cosa perquè els nois estiguessin al lloro dels serveis que hi ha a la ciutat, de propostes i tal. Llavors hi ha un lloro. O sigui, i el tenim aquí.
0: De l'any 86,
1: Sí, llavors tenim l'encàrrec... Sé que algú té l'encàrrec de trobar-lo a veure si encara és viu, perquè els lloros viuen molt.
0: Sí.
1: Llavors, no sabem aquest lloro si encara és viu. Si és viu, li farem una entrevista.
0: Molt bé. Bueno, potser té coses a dir,
1: Sí. Home, segurament.
0: Jo tenia una amiga que tenia un lloro que xerrava i cantava.
1: Sí. I tenim aquí també, recordem, la imatge aquesta nova, que més que un lloro és un tucant, no?
0: Sí. Bueno, està entre mig.
1: Sí, és un ocellot, L'entrevista, com ja hem avançat abans, és a la pregonera, la Cristina Bambán, que se li va fer una entrevista al Prat TV a l'Escola d'Arts, que és on ella va començar des de petita, i després va continuar sent professora de l'Escola d'Arts, i el titular ho diu tot, diu que a l'Escola d'Arts ella ha après tot el que sap de pintura i dibuix. Aquí teniu l'entrevista. Es parla una mica del pregó, diu que el pregó serà sorpresa, diu que ella no és molt de paraules, però que sí que li agrada a la gent i que li agrada parlar. Aleshores, veurem de què va. No?
0: Mira, veus?
1: Ho podrem seguir, la gent que no pugui estar en persona a la plaça de la Vila, ho podrà seguir en directe pel Prat TV,
0: sí,
1: que es fa un programa especial d'inici de Festa Major, com l'any passat, i aquí teniu l'entrevista a la Cristina Bambán. Parlem d'aquesta casa, del Prat Ràdio, que enceta la 25a temporada, un quart de segle, i amb novetats, i aquí teniu amb nous horaris, nous formats, llegiu aquí que trobareu tota la...

0: farà una segona, a veure si es pot aprofitar. Què és que el Prat Val? El Prat Val són aquells vals que, en resum, l'Ajuntament et paga el 40% de les compres.
1: Total,
0: un sí. 40%, eh?
1: És moltíssim.
0: És que, a veure...
1: De cada 100 euros...
0: És que,
1: de cada 10, et paguen 4.
0: Escolta,
1: llavors...
0: Això, amb botigues de...
1: Si agafes tot, que són 100, clar, 40 d'estalvi.
0: És que, a veure...
1: És una barbaritat. No? A mi m'encanta el Prat Val.
0: Aleshores, això comença el 18 d'octubre, una nova edició. Tindrà una dotació de l'Ajuntament de 150.000 euros, 50.000 més que la primera edició. Que va anar molt bé... I aquí teniu les xifres de la primera edició i què fer per accedir a la segona a tenir aquests vals de descompte.
1: Vaig apuntar-me la data per agafar-los
0: sí,
1: el primer dia.
0: De fet, si has de comprar alguna cosa, no la compris, espera't.
1: Sí, m'estic
0: clar.
1: Reservant,
0: sí.
1: Clar.
0: Sobretot coses cares, no? Perquè, no sé, llibres o roba...
1: Sí, un perfum, em vaig comprar llibres...
0: Electrodomèstics...
1: Val la pena.
0: Clar, perfums...
1: Però val la pena fins i tot per anar al mercat...
0: És que on
1: hi
0: ha descomptes del 40%? No n'hi ha, enlloc.
1: I d'aquesta qualitat, perquè al final són botigues de Prat.
0: Sí, botigues aquí... comerç local.
1: Val la pena, val la pena sí. I a més crec que es reforçarà el tema de poder fer els vals al carrer, per tant, perquè la gent que no té internet o no domina tant, perquè és veritat que s'havia de posar la targeta, havies de fer el pagament online, cosa que molta gent
0: li
1: fa...
0: Tu li fas a la mare, li fas a l'àvia...
1: Clar,
0: però, sí.
1: Però millor que es pugui
0: facilitar-ho, facilitar-ho.
1: Molt bé, què més?
0: Seguim amb la pàgina habitual, en aquest cas és pàgina i mitja dels cursos que es fan al Centre de Promoció Econòmica, Formació Ocupacional i Contínua. Aquí teniu per tots els gustos i per gent que està a l'atur, per gent que està treballant però que vol millorar, per joves, per gent de certa edat, etc. Aquí teniu molta varietat.
1: Molt bé.
0: I expliquem també que comença una nova edició del New Incubadora Social, que és un projecte de l'Ajuntament per donar suport a idees i projectes d'empreses del Prat amb impacte social, especialment enfocades en aquest àmbit. I ja saltem als esports. Recordem una mica què ha estat aquest estiu, perquè, clar, ens trobem que les competicions encara no està la cosa començant, i aquí doncs tenim bastant poliesportiu, eh? Petanca, futbol, atletisme, rítmica, triatló, trobeu una mica de tot.
1: Molt bé.
0: I la contraportada és l'habitual il·lustració, en aquest cas dedicada a la Festa Major, i l'ha fet el Sergi Manyà, que és d'aquelles que venen molt de gust colorejar.
1: Sí.
0: Molt de gust.
1: Ja saps que m'encanta
0: acolorir
1: aquesta
0: part.
1: És que
0: hi ha molta cosa, és molt bigarrada, és molt alegre, molt divertida, molt...
1: I molt reconeixible,
0: sembla,
1: del Sergi.
0: Sembla que s'està movent. Sí. Que sembla que hi ha moviment aquí.
1: Molt bonica.
0: I, ostres, donen moltes ganes de colorejar-la, eh?
1: Doncs ja sabeu.
0: Sí.
1: Agafeu la revista, que a partir d'avui
0: sí,
1: la trobareu a casa vostra.
0: Sí, en principi, segons està previst, si no hi ha cap incidència, s'ha de començar a repartir avui, i ara partirà durant dimarts, dimecres, dijous i divendres.
1: Molt bé, gràcies, David.
0: I si no teniu espera, la podeu trobar al prat.cat, a l'apartat d'actualitat, revista.
1: Però és millor el paper.
0: El paper, sempre, perquè té altres usos.
1: Clar. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: És simplement una rebel·lió contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara a les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torre Muntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
6: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
7: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.

0: 4 minuts per sobre de les 10 del matí, comencem a mirar la Festa Major i parlarem de l'Aparador, una activitat, un mercat d'artesania que ha anat creixent i que, de fet, enguany pinta molt bé perquè s'ha anat completant tant amb les practicants de cadascun dels centres com amb l'apartat una mica més musical. De tot plegat en parlem amb la Marta Rodríguez, ella és gerent del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Què tal, Marta? Benvinguda. Com anem?
1: Molt bé, nervioses, preparant, acabant de tancar coses, però amb moltes ganes.
0: Déu-n'hi-do la preproducció que heu portat de l'Aparador, perquè s'ha convertit en un esdeveniment en si mateix, no tant en un espai de passada com era abans. Què és el que heu preparat i per què una mica aquest canvi, Marta?
1: Doncs sí que l'Aparador es manté una mica en la seva idea de tenir aquestes parades. Tenim 20 artesanes que fan les seves propostes diverses. Vam fer aquesta convocatòria, vam rebre un munt de propostes i vam poder seleccionar una mica perquè hi hagués varietat, que hi hagués una mica de tot. Hi haurà aquestes 20 paradistes. A la tarda tindrem 4 tallers, tallers familiars, tallers per adultes, tindrem una mica de tot. Però aquest any, com a grans novetats, hem decidit això, vestir l'Aparador, perquè no volíem que fos només un espai de passada. Clar. De, bueno, el típic que vas de camí a la fira, sí, passes per allà, veus 4 paradetes i segueixes. Volíem que fos també com un espai que mostrés el ser referència, que el Ribera som una mica aquest espai del fet a mà, i volíem com agafar la Festa Major per engalanar-nos i mostrar-ho. Llavors al matí hi haurà la trobada feta a mà del Prat, que ens agrada perquè és un nom llarg i és un nom que diu el Prat, perquè realment sí que ja portàvem alguns anys fent trobada feta a mà amb els grups, amb els espais de pràctica que hi ha al Centre Cívic. Però des de fa un any, una cosa així, vam començar a treballar ja no només amb els grups de pràctica i entitats que feien manualitats dins del Centre Cívic, sinó de tot el Prat. Vam començar a veure que hi havia com unes inquietuds de treballar juntes, que ara parlarem. I llavors això, al matí hi haurà aquesta trobada d'aquests grups feta a mà del Prat, que a més també faran els seus tallers, o sigui, serà una jornada de compartir moltes coses. I també ens passava molts cops que al migdia era aquest moment com una mica més, la gent se'n va a dinar a casa, la Festa Major és molt intensa, necessitem una mica de descans, però nosaltres no volíem descansar, clarament, i vam dir, per què no fem un vermut musical al migdia? Llavors, vam parlar amb l'Àlex, amb tota l'associació Zona Delta, que és resident al Centre Cívic, i vam proposar de poder fer un vermut, o sigui, posar musiqueta, posar un DJ i posar també una barra per gaudir una mica d'aquests migdies, no? que aquest vermut que agrada tant també quan estàs a festa.
0: Era que faltava una mica, no? a l'espai de l'Aparador, perquè la gent pugui quedar-se i perquè al final es converteixi a aquesta plaça de Joan Salvat Papaseit en un altre dels llocs on passen coses, no? Durant la Festa Major. Vau parlar amb l'Àlex Nieto, que és membre de l'associació Zona Delta. Què tal, Àlex?
2: Molt bé, encantat, un plaer.
0: Heu estat una mica tot arreu també durant l'estiu?
2: No parem, amunt i avall, però sí.
0: Com vau veure la proposta d'aquí del centre? I no sé què heu pensat, perquè clar, estreneu aquest espai de música a l'Aparador.
2: Sí, és una responsabilitat. Doncs mira, vam rebre-la superbé, perquè amb el Ribera tenim una comunió des del primer dia que és d'agrair, perquè ens han facilitat les coses, ens han deixat espai, vull dir, és una meravella. Llavors, doncs amb l'Helena i la Marta ens van comentar de fer alguna cosa per animar el migdia i doncs va ser ràpid. L'Edu, que és el meu company de l'associació, com a nois, que és un DJ que li encanta ser a tot arreu, doncs em va dir ràpidament, sí, muntem allà, jo punxo, faré una sessió molt xula. Ell és un DJ de música electrònica, però ja m'ha dit que farà un ambient tranquil per poder ser-hi allà a gust i serà molt xulo. Llavors havíem pensat de fer unes tapes per animar la gent a quedar-s'hi al migdia. Està molt ben pensat.
0: Sí, que vosaltres també us encarregareu d'aquesta part una mica gastronòmica,
2: sí,
0: i de begudes.
2: Jo estaré a la barra.
0: Perfecte.
2: amb un parell de companyes i tenim preparades ja 3 tapetes. I
0: quines opcions tindrem?
2: Mira, tindrem una fideuà, que la farem allà pel matí. Sí, molt bona. Farem un pincho Donosti que va amb tonyina i bueno, un pincho molt bo, i farem una truita de patates que no falla.
3: Això no
2: falla. He de dir que la truita la farà ma mare.
1: No, pues llavors no falla.
2: Perquè és la millor truita que he provat mai. I llavors començarem a vendre i a les 2:30, a dos quarts, no? Comencem a obrir barra.
1: A 12:30 comença la música. Sí,
2: sí. I obrirem barra i espero que sigui un èxit perquè realment ho fem amb molta il·lusió.
0: Doncs segur que sí, recordem que l'aparador es fa el diumenge sí. I que per tant no tindrem excusa per marxar d'allà, sinó que podem passar-nos des de les 11 del matí fins que acabi a quarts de 9 de la nit. Exacte. Hem parlat també d'aquestes practicants, doncs la gent que omple de vida també els diferents equipaments de la ciutat, i avui n'hem convidat dues perquè ens expliquin què és el que li agrada també de compartir la seva afició en comunitat. Saludem a la Rita Ruiz, què tal? Benvinguda.
4: Hola, bon dia.
0: I la Marta Madrid. Hola, Marta.
5: Hola, bon dia.
0: Com esteu? Vosaltres sou de dos grups, un a la Palmira i un altre al Remolà. Quines tècniques treballeu?
4: Treballant el ganxet i la mitja, fent una mica de tot i compartint amb totes doncs, treballs per fer ara per l'aparador, per Sant Jordi, per Nadal, i és una mica un treball en conjunt amb totes i es va molt bé per a totes.
0: Clar, són tècniques que podríeu fer a casa, que sí. De fet segur que continueu fent a casa, no? Sí. Però què és el que fa que aneu a un centre cívic, a un espai amb d'altres dones, no? Perquè suposo que sou majoritàriament dones,
5: sí.
0: Per compartir aquesta afició, aquesta activitat.
5: Pues senzillament ens van proposar anar a Palmira, va ser el primer lloc on vam anar, per ensenyar a qui no sapigués, o compartir, que és el que diu la Rita, compartir amb les demés senyores. És més una teràpia.
4: Sí.
5: A part de que està reconegut que tant el punt com el ganxet és una teràpia, fer comunitat, fer grup. Tant en un lloc com en l'altre, doncs s'han creat uns grups maquíssims, perquè totes les nostres nenes, perquè sí. No n'hi ha ninguna que sigui més jove de 50 anys... però són les nostres nenes i totes col·laboren amb tot, proposen, nosaltres no proposem un projecte, dient, què voleu fer? I cadascuna fa el que vol. Nosaltres les ajudem, qui sap les guiem, qui no sap les ensenyem i xerrem.
0: I teniu temps per tirar endavant projectes propis o no, enmig de tot això?
4: Estem fent el del mercat solidari.
5: Per Nadal.
4: Per Nadal.
0: Ja esteu treballant en això, eh?
4: Ja estem treballant. Val. I tenim ja moltes coses. Posarem una paradeta aquí a la plaça de la Vila.
0: Molt bé.
4: I serà a preu simbòlic.
5: Sí,
4: i encara no sapiguem la entitat no la sapiguem,
5: no.
4: Però bueno,
5: ja ho decidirà,
0: sí. Que al final és solidari, no? I sí, per tant vosaltres solidari. Aporteu els productes perquè la gent del Prat es pugui comprar i al final doncs, aquests diners van a una entitat solidària.
4: Sí.
0: Molt bé.
4: Sí.
0: Per tant, ja esteu en preproducció de tot el que es necessitarà per tenir el Nadal guarnit.
4: Sí.
0: I a més, doncs, aneu fent projectes de cadascuna. Quantes sou en els grups?
5: Aviam, a
1: quan les juntem totes, no us podeu imaginar.
5: A Palmira tenim un grup i són 14, però a Escarremolà tenim 3.
4: Déu-n'hi-do. De 15.
5: Entre 10 i 15.
4: Sí, són moltes.
0: Sí, que al final vosaltres teniu tots els dies ocupats, quasi.
5: Menys dimarts.
4: Sí.
0: Què és el que us agrada tant?
5: Això,
4: això, compartir, ensenyar, no sé.
5: Veure-les tan contentes quan acaben alguna cosa. I dius, sí, ostres, molt, això molt. Ho he fet jo.
4: Sí.
5: Perquè tenim senyores pues, que han passat un ictus, senyores que tenen Alzheimer, tenim de tot. Llavors, dintre de la seva capacitat, cadascuna fa el que pot. I clar, quan li veus la cara de que això ho he fet jo i m'agrada com ha quedat, no té preu.
0: Què fareu a l'aparador?
4: Farem, bueno, volem fer un taller...
5: Per tant per nens com per grans.
0: Molt bé.
4: Sí.
5: I clar, com que els nens potser no en saben, els ensenyarem a fer ganxet, una cadeneta,
4: la cadeneta.
5: Que sigui una pulsera.
0: Perfecte.
5: Sí. Que quan l'acabin s'emportin la seva pulsereta.
4: Es posen molt contents perquè a la Fira del Gall també ens posem i ho fem.
0: Molt bé.
4: I sempre venen molts nens amb els seus pares i porten la pulsareta pulsada i es posen molt contents.
0: És una manera, no, de començar i d'apropar-nos a aquestes disciplines, que és veritat que en el món de les pantalles ara és revolucionari, fer i tornar a aquesta artesania. A quina hora estareu?
5: De 11 i mitja?
1: De 11 i mitja
5: a 1 i mitja,
1: exacte. Sí, realment, o sigui, volem que sigui un espai de comunió, és això, cadascuna des del seu propi projecte. Al final això va néixer una mica perquè va sorgir aquesta idea de fer una gran creació col·lectiva, o sigui, estem fent com un fons comunitari de creacions per decorar el carrer, o sigui, s'està fent de tot, absolutament. Cada grup va portant la seva part, que si hi ha una porta per fer la carpa, tenim la carpa feta de ganxets,
5: sí.
1: Tenim una pel terra, tenim per tot, o sigui, tot arreu, tenim tota la decoració per decorar carrers i places i volem que això sigui també aquesta mostra de tot aquest fons comunitari que s'està creant i una forma de qui li interessi, qui vulgui fer manualitats, qui vulgui passar una bona estona, aprendre coses, jugar, practicar, que vingui a qualsevol d'aquests grups, perquè són grups superdiversos, sí que és això, sobretot dones, però sí, nosaltres, per exemple, al Ribera tenim totes les edats, o sigui, tenim nenes i tenim senyores ja, però o sigui, tenim de tot. Llavors és guai també veure com tothom s'uneix i per una mateixa cosa.
0: Hem de reservar, com funciona?
1: En el cas sobretot dels tallers de la trobada, no cal reservar, o sigui, és un espai obert, com al final sou molta gent. Tothom tindrà algú que li pugui acompanyar, que li pugui explicar. Ja fet, hi haurà això, tallers de ganxet, hi haurà tallers d'escrap, hi haurà una mica de cada tècnica. I sí que els tallers que hi ha a la tarda, que aquests són ja més de l'aparador, els típics, que hi ha 4 tallers que fan les artesanes, que hem seleccionat dins aquesta convocatòria, aquests sí que són per ordre d'arribada. Normalment, quan ens ha de venir la gent, ens diu, mira, vull fer el taller de reutilitzar mitjons en desús. Doncs nosaltres li donem un numeret fins a complir places, fins a complir l'aforament, i ja està.
0: Perfecte, doncs a la tarda també hi haurà aquests tallers de transformar mitjons en desús, làmina botànica, pintem rajoles, autorretrats amb collage i xampú sòlid. Per tant, val la pena passar-se per l'aparador. Recordem, diumenge de Festa Major als jardins de Joan Salvat, Papa Seid. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.

0: 19 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem explicant-vos activitats de festa major i ja sabeu que a Planeta Prat el que ens agrada és posar el focus en els cantants locals i, de fet, fem tots els esforços perquè tothom del Prat pugui passar per aquí abans d'actuar a la festa major. És el cas de la Elena Grueso, que ja us hem explicat a la portada del programa, que actuaria a l'espai de Fondo d'en Peixo dissabte, el dia 26, a 8:45, per tant, un horari perfecte per passar-nos a gaudir i a conèixer aquesta artista pretenca. Helena, què tal? Benvinguda.
1: Molt bé, bon dia.
0: Com estàs?
1: Encantada d'estar aquí, sempre.
0: Com t'has pres el fet de participar a la Festa Major, aquesta proposta, que de fet suposo que és un espai que coneixies molt, també com amant de la música des de sempre, aquest espai de Fondo, i ara ser tu una de les artistes participants i tenir un concert propi.
1: Home, em fa molta il·lusió, a més, és el que tu dius també, que és com una hora molt bona, un dia molt bo, o sigui, molt contenta que des de la capçada m'hagin donat aquesta oportunitat i també, doncs, sé que és com l'espai de més exposició, no? I, no sé, al Fondo sempre és el meu escenari preferit.
0: Era el teu escenari preferit ja, no?
1: Sempre és on veig les coses que m'agraden més, llavors em fa molta il·lusió que sigui on puc començar.
0: És una proposta que t'ha arribat després d'aquest últim disc que vas treure doncs, a finals de l'any passat, d'inici, no? Del 2026 amb Perlita.
1: Sí.
0: Com ha anat aquest procés de gaudir una mica del disc, de poder doncs, rodar-lo, de poder actuar?
1: Ara just és quan comencem a tenir més coses. Perquè, bueno, quan el vam treure al gener, és que clar, és el primer cop que ho fèiem, llavors tampoc sabíem del tot, però va arribar el disc com a gent que estava més involucrada que nosaltres potser en tot això de la indústria, i ja la cançó aquesta de la platja ja l'hem tret amb una discogràfica, que són de Madrid, i ara d'aquí uns dies signarem amb una discogràfica d'aquí, de Catalunya, que es diu La Fuga, que la porta l'Edu Esteve, un noi que va sortir, sí? A Eufòria, doncs aquesta.
0: Ostres!
1: Llavors, el proper single que traurem el traiem amb ell i ara tenim 4 concerts del projecte, o sigui que bé, però s'ha començat a notar ara, saps? Després de l'estiu.
0: Bueno, també és una manera de pair-ho, no? De remirar-te les cançons, perquè no sé si això és difícil, no? Deixar-les reposar i fins i tot mirar-les des d'aquest punt de vista. Ara, per preparar el concert, les has revisat senceres. No sé si hi ha també més pressió de fer un concert aquí al Prat.
1: Sempre, sempre. O sigui, d'això tenim una Lleida i és com que estic molt més tranquil·la, perquè el Prat és que, clar, et veu tothom que et coneix.
0: Clar. Podràs avançar aquest nou tema?
1: Es diu Avui t'he dit, però...
0: O sigui, el podràs tocar aquí a Fondo o no?
1: Sí, el tocarem. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Sí, que serà l'estrena oficial.
1: Serà l'estrena oficial i tant, sí, sí.
0: Quins altres temes tocaràs?
1: Del disc els toquem tots. Toquem també els dos singles, el de La Flor i la Platja, i temes que no han sortit encara però que sortiran més endavant, sobretot. També faig una part jo sola amb el piano, com més de versions de cançons que m'agraden, i crec que més o menys és això el que farem.
0: Quanta estona serà el concert?
1: Una horeta.
0: Una horeta, per tant.
1: Sí, sí.
0: I a nivell d'horari, com dèiem, la veritat que és molt bon horari,
1: sí,
0: per moltíssima gent, suposo que ja tothom, no? Quan et vam veure al programa de Festa Major, t'han escrit...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, és que és veritat que no sé, o sigui, és que és perfecte perquè després la gent va sopar, està molt bé, estic molt contenta, la veritat.
0: A més, sempre des del Prat ens agrada molt aquesta part d'autoria local, molta gent el que reivindica és doncs, més escenaris per gent que comença, i és el moment de passar per Fondo i descobrir un artista com és l'Elena Grueso, que ens deies, estàs en un moment molt bonic, estàs en un moment previ doncs, a poder... Que aquesta maquinària i la indústria, no?, comenci a rodar. On et podem seguir? També digue'ns xarxes socials, seguir la teva música i poder-la comprar.
1: Xarxes socials, sobretot a l'Instagram. El TikTok el dic una mica més descuidat, la veritat. M'he de posar. No.
0: Clar.
1: Soc més de fotos. A l'Instagram, que em dic Elena_Grueso, després a Spotify és principalment la font de música, tot i que el YouTube també tinc, i també tinc vídeos en directe, que això sempre està bé. I què més? Ah, bueno, i a la web que tinc la música posada també.
0: És veritat que al YouTube, per exemple, val la pena recuperar els videoclips, no? Que és una cosa que potser amb l'Spotify s'ha perdut,
1: sí.
0: I on també hi dediqueu molts esforços. Els teus videoclips estan molt cuidats, estan, sí, molt pensats, hi ha un equip professional darrere. Clar, això ara és imprescindible, no? Moltes vegades per,
1: sí,
0: sí, per sortir.
1: Sí. És cert que també, o sigui, clar, tu no pots invertir el mateix cada cop que treus música, perquè si no, no hi hauria manera de recuperar-ho. Llavors el que fas és prioritzar les coses més importants, que sí que és on potser inverteixes més, i després, doncs, per single sí que ho hem fet més casero, perquè és que si no arribàvem, clar.
0: Com defineixes la teva música per la gent del Prat que es pugui apropar?
1: Jo crec que és... Bueno, el nom que li posem és indie pop a la música. Jo crec que és... Almenys el meu objectiu és fer cançons que la gent pugui sentir identificada, sobretot amb les lletres, com que per mi és molt important les lletres de les cançons, i sí que intento que no siguin, sí que siguin una miqueta més originals, potser és com el que més investigo allà.
0: Com ho fas, el tema de posar-te a escriure? Com t'inspires per fer això?
1: Normalment el que m'ajuda és saber ja de què vull parlar, i llavors sec, i normalment amb el piano acabo com mirant una mica què vull, quins són els acords sobre els que anirà la cançó, i després començo a fer la lletra.
0: Sí, però primer vaig fent fas tot, acords i melodia.
1: Sí, ho vaig fent tot com a l'hora, diguem, però sempre començant per una cosa i després l'altra, perquè si no em lio sola.
0: Després ho proves tot junt, no? I també jugues una mica això de la ràbia però somrient, no? A dir certes coses, però amb aquesta melodia tan bonica, que jo crec que molta gent també se la fa seva, no?
1: Sí, doncs això seria increïble, sí, o sigui... Tant de bo que sigui així, sí.
0: Doncs, Helena, molt contents de poder-te tenir per aquí. Com sempre, també sabeu que l'Helena ha participat de programes en directe especials que l'hem pogut convidar perquè actuï amb nosaltres. L'oportunitat d'actuar a la Festa Major. Ens quedarem amb la teva música, però això, recordem, dissabte a l'Espai de Fondo d'en Peixo a 9:15 del vespre. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del pla Clima Escola i es desplegarà al llarg d'aquest curs. Complementarà les actuacions que ja s'han executat a 13 centres de la ciutat, 11 escoles i 2 instituts d'escola. Malgrat que la competència és de la Generalitat, l'alcaldessa ha defensat la mesura com una eina essencial per garantir l'èxit educatiu.
2: Aquest curs continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
0: La mesura que se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural que dona la benvinguda al nou curs escolar. I encara parlem d'ensenyament perquè el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Dues de les properes setmanes que es definiran els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diverses comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell Educatiu de Catalunya.
3: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
0: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa fins al febrer i es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. I la plantilla d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona ha convocat per avui una vaga parcial en el servei entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. El comitè d'empresa assegura que la seva paciència ha arribat al límit després de no haver assolit un acord amb la direcció sobre el nou conveni laboral. El patinador paratenc Adrià Fernández del Club Patí Velocitat al Prat ha aconseguit la medalla de bronze en els 10.000 metres eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista. La prova s'ha disputat al circuit Antoniuiti de Navarra. D'altra banda, en motor, Joel Esteban no ha aconseguit puntuar al Gran Premi d'Àustria. El pilot paratenc del Level Up ha passat per la línia de meta en 16a posició, un resultat que el fa baixar fins al 17è lloc a la General amb 59 punts. Més informació d'aquí una hora.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 10 del matí, fem un petit parèntesi en la Festa Major del Prat perquè també continuem amb les nostres propostes habituals i és el torn del fil comunitari, on cada secció us anem explicant el treball que fan les entitats de la ciutat i també us agraeixem en participar al voluntariat. Avui ho fem de la mà de l'Andrea González, ella és tècnica d'oficina d'entitats i també del punt de voluntariat. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia, Isa.
0: Com va?
1: Molt bé, molt bé. Aquí és un plaer estar aquí, poder presentar, no, a les companyes de l'associació lúdica Els Bitxos i poder doncs, seguir generant aquest teixit associatiu i que bueno, el Prat pugui conèixer l'entitat i seguir creant doncs, tota aquesta via comunitària que és tan important.
0: Per què vau decidir convidar Els Bitxos? Què és el que és interessant? Perquè encara suposo que hi ha gent al Prat que potser no coneix l'entitat, tot i que porten una pila d'anys.
1: Bueno, doncs nosaltres és veritat, no?, que tota aquesta part lúdica des de lo cultural, des d'aquesta vessant, doncs pensem que és una molt bona forma de contribuir al Prat i des de fer-lo des del teatre. Ara us explicaran ells, no?, millor tot el que fan, però també pues, des de totes les edats, de tots els grups que tenen, des de comptar amb petits i petites, a persones més grans, no?, que abans em comentava l'Anna tot el tema de les dones una miqueta més grans, i de poder conèixer doncs, tant a la persona que porta, abans em comentava, no?, 30 anys d'entitat, que té molt recorregut, i també conèixer l'Eric, no?, que és una persona que, ostres, doncs, fa possible totes aquestes accions.
0: Doncs mira, saludem a l'Anna García, la presidenta de l'Associació dels Bitxos. Què tal? Benvinguda.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-nos. Un plaer estar aquí, la veritat. Gràcies.
0: I l'Eric Casinos, que ell és un dels monitors també dels Bitxos. Com
3: sí,
0: estàs?
3: Bon dia. Benvingut. Molt bé, amb ganes de parlar una estona d'entitat.
0: Anna, de tant en quant et convidem per recordar tot el que feu, perquè és veritat que feu moltes activitats, potser no fem tant seguiment durant el curs, però sí que moltes de les activitats finals, al final, doncs, les ensenyeu i aprofitem aquells moments, no?, per portar els diferents grups de teatre que treballeu amb l'entitat. Però a nivell de resum, què és el que feu des dels Bitxos?
2: A nivell de resum, doncs...
0: Per... Fem tantes coses, ja.
2: Sí, fem activitats de teatre, i tenim tallers de teatre amb diferents edats, no? I cada edat doncs, té un dia determinat. Nosaltres vam venir aquí abans de l'estiu amb el grup d'adults, sí, que treballen el dimecres, abans de fer la nostra obra, estrenar-la. L'Eric, per exemple, és del grup dels divendres, on estan doncs, tots els monitors, i, bueno, i ara estem preparant una obra molt xula que volem portar fora,
3: veure, si
2: i que estamos ahí. I bueno, cada grup treballa amb una obra diferent. Després fem activitats de contacontes, jo faig tallers a les escoles, a centres cívics, a biblioteques, i bueno, i ells a poc també s'estan incorporant a fer aquest tipus d'activitats que a mi m'agradaria moltíssim, que poguéssim participar i que comencem a participar també una mica amb el tema dels contes, no? Poquito a poquito, però que puguin participar. Fem activitats fora, però també aquí, per exemple, amb la granja. Eric, tu m'ajudes? Sí, se m'oblida. Amb l'Associació de Veïns de la Granja participem en diferents actes que fan durant l'any. Doncs l'any passat, Eric, en què van participar l'any passat? Digue-ho tu.
3: L'any passat no només a la granja, sinó que també van participar, bueno, és que participem a l'època del Nadal, clar, a l'època del Nadal sobretot tenim la granja, anem a la Fira Avícola, a Jardins de la Pau, que també fem al Carter Reial, al Cagatió, fem contes pels nens aquests de Nadal, i bueno, també hem fet alguna activitat fora del Prat, també a Viladecans vam anar l'any passat.
2: Com era? És el club de les abelles?
3: El club de les abelles de Viladecans.
2: Sí, també fem activitats allà, que això es fa a l'exterior.
3: Sí, es fa.
2: Que sempre és complicat, i que sí, Eric, però aquí m'agrada molt que agafo els contes, és una mica complicat perquè ja no trobem molts contes d'abelles. Aquí tenim un problema, I manualitats d'abelles que no siguin difícils. Nosaltres allà fem una dinàmica que jo he fet durant molts anys i m'agrada molt, que és el conte i una manualitat relacionada amb els contes que expliquem. I llavors m'agrada moltíssim perquè m'ajuden a participar en aquesta activitat, no només amb la manualitat, sinó també amb els contes, i això m'agrada molt. I també amb... Què més? Anem allà a Viladecans? Bueno, jo vaig
4: bueno, feu una mica de tot.
2: A la Biblioteca de Sitges, també, sí. Fem una mica de tot. Participem a la Cavalcada de Reis, al Carnaval...
3: Naval. Festes que van sorgint. Propostes que arriben i que normalment agafem, si quadra amb els nostres objectius.
4: Vosaltres treballeu des del teatre o des de contacontes com una eina també per transmissió de cultura.
2: I
4: Anna, per què et va semblar potent aquesta eina? I fins i tot, no només en edats primerenques, amb nens i nenes, sinó que pugui ser una eina que li serveixi a totes les edats.
2: Jo he fet moltes activitats a centres de dia i a residències d'avis. Els encanten els contes i a més que es relaxen i pensen i els hi ajuda també. Els contes van bé per qualsevol edat. Jo després us explico un conte que va bé per l'època que estem. És molt curtet, eh? És un conte indi. I per què? O sigui, per mi són molt importants totes les cultures del món, totes. Tothom té moltes coses per aportar a que estiguem millor, a que puguem viure en pau, tothom. I llavors a tots els hem d'escoltar i evidentment doncs a totes les cultures. M'encanten els contes africans i a partir d'aquí surten obres de teatre que nosaltres fem a l'estiu, perquè no ho hem dit. Eric, explica lo de l'estiu.
3: Bueno, a l'estiu també fem a l'estiu també fem un casal durant el mes de juliol i bueno, allà fem una mica de tot.
4: O sigui,
3: és una barreja de tot el que fem durant l'any, de totes les idees que tenim, així, bogeries que tu dius, això no es pot fer, sí, es pot fer. Sempre es pot fer. I bueno, és un mes que gaudim molt, que veus la il·lusió dels nens i que a nosaltres ens encanta, bueno, el grup de monitors, quan, o sigui, ens encanta quan els nens marxen plorant perquè diuen, vull tornar. No ens encanta que plorin, però que diguin,
2: sí, sí,
3: que marxin plorant i les famílies siguin agraïdes de moltes gràcies pel que heu fet. Casos especials aquest any, per exemple, vam tenir un concret d'una nena que no ho havia passat gaire bé a l'escola, sí, durant l'any, no sé què, i va sortir, o sigui, contentíssim amb un grup d'amics. La seva mare ens va agrair que volia tornar, que l'any vinent, no sé què, i per nosaltres això és un orgull.
2: Sí, nosaltres hem arribat a tenir aquest estiu en alguna setmana 90 nens i nenes, i amb aquests 90 nens i nenes fem un vídeo amb cada quinzena, fem un vídeo, fem balls diferents, muntem les coreografies, muntem les obres, i cada vegada que fem les obres es fan unes 5 o 6 obres de teatre que preparem amb la segona setmana de la quinzena. Vull dir, és com frenètico.
4: Sí, sí, Déu-n'hi-do, quin nivell de producció de teatre.
2: Jo escric les obres en 2 dies, totes les obres que em van demanar, i una vegada que porto l'obra, si em diuen no, que això va passar aquest any, jo tengo esto tal, no. No, perquè nosaltres el que queríem era...
3: S'escolta molt el
2: totalment,
3: que volen els nens.
2: I els personatges. I llavors, no us preocupeu, demà la porto. I és una setmana en la que jo estic escrivint tota la tarda i tota la nit.
3: Tothom s'implica moltíssim. I els nens petits que tu dius... Bueno, jo, per exemple, tenia un grup de 7, 8, 9 anys que jo deia, bueno, clar, això quan arribi dimarts tinguin el text de 15 pàgines, han d'aprendre les 15 pàgines, els moviments d'escena, els balls, no sé què, diran que no, però no, o sigui,
2: super entregats. És una entrega total.
3: I estem 5 hores allà ficats al teatre i estan perfectament...
2: No, sí, i venen per la tarda a fer assajos.
3: Venen per la tarda.
2: És necessari. I pensa que... Bueno, i vull dir que nosaltres aquest any hem estat a l'escola Jacint Verdaguer,
4: sí,
2: i hem estat superbé. Superbé a l'escola
4: Jacint. Ho estan fent extraescolars?
2: No, hem estat fent l'activitat d'estiu,
4: l'activitat
2: de, bueno, d'ara de la,
4: del casal,
2: de l'estiu, del casal, perquè aquests anys anteriors havíem estat a Charles Darwin, molt bé també, no tenim res a dir, però sí que és veritat que aquesta escola està més en l'entorn nostre d'influència, perquè estem a prop de jardins, i llavors això ha sigut molt important i molt bé, molt bé, i volem agrair.
4: Ara hem començat el curs escolar, heu parlat dels diferents grups, que cada dia teniu activitat, encara ens hi podríem apuntar si hi ha algú que estigui pensant doncs mira, potser a la meva nena li va bé perquè al final el teatre desenvolupa moltes activitats, perquè al final és conèixer d'altres persones que són de col·les diferents. Potser els adults també pensen, és el moment d'apropar-me cap aquí. Mm. Com ens podem informar i això, si encara estem a temps de sumar-nos als bitxos?
2: Sí, estem a temps de sumar-nos als bitxos i si van directament al centre cívic,
4: a
2: Jardins de la Pau, allà els hi donaran el meu telèfon i es poden informar. I per Instagram?
3: Sí, per les xarxes socials, si ens escriuen també, traspassem la info.
2: No hi ha cap problema amb el nostre correu.
3: Ja ho tenim.
2: Però no hi ha problema que es puguin afegir a les nostres activitats. Nosaltres treballem molt enfocant la nostra activitat cap a l'educació, cap a el pensar, que és molt important i que cada vegada es va anul·lant més, que el seu criteri és important i que ho tenim en compte, el que pensen, el que diuen, i també cap al tema de la bona relació. Molts d'ells, desgraciadament, molts d'ells han patit o pateixen algun tipus de problema,
4: sí,
2: o de bullying, o de deixar-los totalment a part en la seva escola. Molts. I quan comencen a parlar d'aquest tema, comença a plorar un i ploren tots.
4: Clar. I és molt dur, eh?
2: És molt dur que actualment estigui passant això. Uh-huh. Jo ho sento, però pel que jo veig, gairebé a totes les escoles, tots els instituts, està passant.
4: Quan parlem d'educació, moltes vegades, no només parlem de les escoles, sinó parlem de totes aquestes entitats, siguin esportives, siguin culturals, que després el que fan és l'acompanyament d'aquests nens i nenes i els hi donen un entorn segur moltes vegades que no tenen, no?
2: I és molt dur per ells i per elles, i a més tampoc no saben què fer. Mm. I s'ho van guardant.
4: Clar. És per això que és molt important la feina que feu, i a més que els empodereu, no? Feu que puguin ser protagonistes, que puguin perdre la por. Eric, per exemple,
3: vinga,
4: què li recomanaries a algú que s'ho estigui pensant o que ho estigui pensant pel seu nen o nena? S'han de tenir algunes habilitats específiques? Tu per què et vas apropar als bitxos? Per què vas començar aquí?
3: Jo crec que no has de tenir ni cap habilitat, o sigui, és deixar-se emportar i fluir una mica amb les propostes, amb les inquietuds, amb el que tu mateix o mateixa vulguis experimentar. Jo no dubtaria en venir als bitxos, perquè, bueno, en el meu cas, que jo he sigut nen petit,
4: sí,
3: des de petit, i ara com a monitor, els bitxos et dona una família que no tothom pot tenir, que no tothom pot accedir. Perquè jo, per exemple, bueno, el nostre grup dels divendres és un grup que té gent des de 15 anys fins a 24. Gent que potser jo no hagués ni parlat ni conegut, ni... i ara són el meu grup d'amics que anem a tots junts, saps? O sigui, és la meva família. Anar a teatre, anem a teatre perquè ens agrada el teatre.
4: Clar.
3: Però a part d'anar a teatre tenim un grup, una família al costat, inclús amb l'Anna, o sigui, és que som un grup, o sigui, és que som un grup per tot. O sigui, anem a aprendre alguna cosa, si anem a fer teatre, o si anem a ens posem una disfressa, sortim al carrer a fer el que sigui. Mm. I és això, és aquesta entitat, bueno, el que jo crec que és que et dona una possibilitat de conèixer, experimentar, de provar, de sentir-te lliure per fer, perquè és el que diem, o sigui, l'Anna té una feina, perquè nosaltres comencem una obra, jo volem això, clar, poden sortir allà mil coses, ella ens fa una proposta, després, bueno, ara volem canviar això per això, no sé què, tal, ara volem fer l'obra no a l'escenari sinó al terra, ara volem fer al carrer, ara volem ficar aquí un focus que no sé què.
2: Clar.
4: Tota aquesta creació compartida, no?
2: Sí, total. Tot el que ells diuen es té en compte, però no només en aquest grup, sinó a tots, a tots. Penso que això és superimportant, i també que hi hagi gent de diferents edats. Per mi és molt important això, que es relacionin els grans amb els més petits. I això ho fem molt a l'estiu, oi que sí?
3: Sí.
2: Els grans i els petits estan, cadascú té el seu grup, allà no, que ningú pensi que els tenim tots en un grup, no. Cadascú té el seu grup i treballa una sèrie de coses, però hi ha molts moments que estem junts. Això és molt necessari, perquè en el moment, si estem classificant tant la nostra societat, si li estem posant tantes barreres, què passa després quan realment ja estan en la vida tal com és, i un ha de ser, un serà pediatre, un serà mestre, un serà, polític, però és que estem tots amb la mateixa societat.
4: Totalment.
2: I ho fem conjuntament o això no funciona. Llavors, això que està dient l'Eric, això ha passat sempre. Els grups més grans, els que estaven en el mateix grup i que ja uns començaven a ser ajudants de monitors i altres monitors i això, els més grans portaven els més joves, volien anar a una festa. Doncs mira, anem junts i nosaltres us portarem amb
4: clar,
2: el cotxe.
4: Clar.
2: Les meves filles ho han fet moltíssim amb els que eren més jovenets i els pares estan tranquils.
4: Sí, sí,
2: perquè
4: clar.
2: És quan quedeu per... Mira, anirem a tal lloc. Els pares estan supertranquils. Diuen, no, van amb l'Eric, van amb el David, van a... i tornen junts, els acompanyem a casa, tot. Que quan hem fet alguna cosa aquí, anem fent el recorregut.
3: La ruta.
2: Això que

0: grup de nens de 6 anys a fer de drac i jo què sé, i el que sigui, saps? A córrer i a que em doni amb el xurro. O sigui... sí, sí.
1: Aquesta és la primera edat, a partir de 6 anys?
2: Sí, bueno, a vegades hem tingut a partir de 3, ara en principi estem a partir de 6.
1: Molt bé. Mm. Després anem una mica a la part de la gent adulta, que de fet molta gent potser associa els bitxos més a aquesta formació teatral amb nens i nenes, amb infants, i que els sorprèn que els bitxos de cop i volta facin un espectacle que no té res a veure i que és doncs això, de majors de 24 anys, que és aquest grup, no, de joves. Què és el que podem fer? Perquè molta gent adulta ja té molta vergonya. Mm. I no sé si trencar aquesta barrera a vegades és el més difícil, no?, per llançar-nos a fer teatre, Anna. Què els hi podem dir a aquella gent que s'ho repensi?
2: Jo, primer que... Bueno, jo sóc molt tímida. Molt, molt tímida. No, per explicar algú meu, per exemple, jo em quedo tallada. Però després veieu que la gent pensa que jo no sóc tímida. Sí, ho soc. Vull dir, són barreres que sí, que ens posem, i a lo millor en aquest moment jo puc fer un paper, o simplement perquè ens ha passat amb nens i nenes, que és no és que li fa por, és que té vergonya, i després han sortit, o a lo millor només fan un ball. Clar. O a lo millor el que fan és ajudar i col·laborar en el tema de poso l'atrezzo a l'escenari, col·loco, preparo i després surt el grup. A la següent ja faré alguna més. Però me'n recordo del cas d'una nena, per exemple, que ja va venir des de petita. Ara aquesta nena ja és psicòloga, i aquesta nena no podia, o sigui, ja feia tot l'assaig, tenia el seu personatge, tot, tot muntat per ella, i el dia de l'obra no podia venir i es quedava a casa. Jo demanava un aplaudiment per ella i explicàvem que tenia aquest paper, però que no havia pogut venir pel motiu que fos, ja està, no explicava més. Va començar a venir al cap de 2 o 3 obres i seia amb la mare, i així va estar una temporada. Demanàvem un aplaudiment per la Irene, que estava allà assegudeta, i ja està. I va, després ja va pujar a l'escenari amb un paper curtet. Pensa que ella feia, ella tenia un paper que l'assajava i que es quedava buit. Jo deia les paraules que ja havia de dir i ja està. I va treballar molt. O sigui, i això ens pot passar a tots.
1: Totalment, totalment.
2: Que, i una persona adulta, pues, en el grup d'adults hi ha molta gent que és més vergonyosa, que té, és més tímida, li costa una mica més. Jo li diria una cosa, només que es posi amb les meves mans. I ja està,
1: que ho provi.
2: Poquito a poquito.
1: Doncs mira, recordarem que tenen xarxes socials, que tenen Instagram, per tant busqueu Associació Els Bitxos, que us podeu informar a Jardins de la Pau, perquè segur que trobeu el vostre encaix per vosaltres, pels vostres fills o filles, per fer teatre, que a vegades parlem del teatre als grans escenaris, però hi ha molt de teatre que es treballa diàriament als diferents espais de la ciutat. I volem acabar amb un conte que ens has dit que volies explicar-nos, no?
2: Sí, sí, perquè ara veritablement, ara ja, després de la festa major, aquí al Prat comencen els col·les.
1: Molt bé, clar que sí.
2: I aquest conte parla d'un ermitany que vivia a la Índia. Era un ermitany que tothom coneixia perquè era molt savi. Aquest conte és un conte indi, que es diu L'ermitany, i són contes per pensar, aquests contes indis curtets. Aquest senyor vivia allà, a l'aire, en una cova, tranquil·lament, estava assegut, mirava el cel, mirava els arbres, mirava el riu, i un dia va arribar, com que era tan famós, va arribar un senyor de la ciutat i li va dir: ermitany, que puc seure al teu costat? L'ermitany li va dir: sí, i va seure al seu costat. Van mirar el cel, els núvols, els ocells, els arbres, van mirar l'herba, les flors, el riu que anava cap al mar, els peixos, i al cap d'una estona el senyor de la ciutat li va preguntar: ermitany, com sóc jo? I l'ermitany li va dir: tu? Com una vaca. Jo no sóc com una vaca. Tu menges? Sí, com una vaca. Jo no sóc com una vaca. Tu dorms? Sí, com una vaca. Jo no sóc com una vaca. Tu fas caca? Sí, com una vaca. Ermitany, jo no sóc com una vaca. Si només menges, dorm i fas caca, tu ets com una vaca. Per no ser com una vaca has d'estudiar, has d'aprendre, has d'escoltar i has de pensar, i ja no seràs com una vaca. I això és el que hem de fer. Hem d'estudiar, hem de pensar i hem d'aprendre de tota la gent, grans i petits, que tenim al nostre voltant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
4: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
5: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
8: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
7: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
8: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
9: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
10: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
11: Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Festejamos nuestra 10ª temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
2: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
3: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
4: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
5: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
6: Són 11:45.
7: El Prat en 3 minuts.
6: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Clima a escoles i es desplegarà al llarg d'aquest curs. Malgrat que la competència és de la Generalitat, l'alcaldessa ha defensat la mesura com una eina essencial per garantir l'èxit educatiu.
8: Aquest curs continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
6: La mesura que s'assuma a l'anunci del Pla Actualitza Clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural que dona la benvinguda al nou curs escolar. I encara en ensenyament, el conseller d'Educació de Catalunya, el Consell d'Educació de Catalunya, comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Durant les properes setmanes es definiran els 5 o 6 temes principals a debatre. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
9: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
6: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa, fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. La plantilla d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona ha convocat per avui una vaga parcial en el servei entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 20% durant l'aturada, excepte l'última hora de 4 a 5, en què serà del 40%. Això afectarà les línies 21, 65 i X2 Prat Express. El patinador pretenc Adrià Fernández del Club Patí Velocitat al Prat ha aconseguit la medalla de bronze en els 10.000 metres eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista. La prova s'ha disputat al circuit Antoniuti de Navarra. I en motor, Joel Esteban no ha aconseguit puntuar el Gran Premi d'Àustria. El pilot pretenc del Level Up ha passat per la línia de meta en 16a posició, un resultat que el fa baixar fins al 17è lloc a la general amb 59 punts i 27 punts del seu company d'equip. Més informació d'aquí una hora al Prat en 3 minuts.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6
1: Nau Prat Radio.
0: Música extrema para gente
1: extrema.
2: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
3: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
4: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: Ves de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Han sortit a l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música

0: J.M. Salina.
1: J.M. Salina.
0: J.M. Salina.
2: Sents aquest ballec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM, al Cat Ràdio. No t'ho perdis.

0: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
1: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
2: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
5: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
6: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
7: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
8: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
9: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
10: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
11: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
10: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
11: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
12: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
4: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
5: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: setembre, comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Anem a punt de veure un...
1: Esteu a punt d'escoltar.
2: Anem a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Planeta Prat, l'òrbita potablava. Tot seguit, l'espai de contingut científic, el POU de la xarxa, un moment per la divulgació i per posar en valor la recerca i també el coneixement.
1: Continguts en xarxa.

0: Avui al Punt parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBABS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir, avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBABS i primera autora d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alicia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir sacietat. Fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys i quan li explico aquest projecte sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència, i és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i, bueno, ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments, no?, quan absorbim, ens pugen els nivells de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral per a unes determinades neurones que prepara el cos per digerir aquests aliments i per una correcta digestió d'aquests aliments i distribució de l'energia.
0: I per tant, què li passa al nostre organisme abans fins i tot de fer aquest primer mos? És a dir, quan parleu que el cervell és capaç d'anticipar la ingesta, què li comença a passar al cos?
1: Sí, mira, hi ha el que es diuen unes reaccions anticipatòries, que bàsicament són secrecions de determinades hormones, entre elles la insulina, i nosaltres en el nostre estudi ens centrem en la secreció anticipatòria d'insulina, que és un petit pic d'insulina que succeeix això quan veiem el menjar o l'ensumem, d'acord? I aquesta secreció anticipatòria el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat en els nostres models que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fet de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments.
0: Us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
1: Digue'm.
0: Us han sorprès els resultats?
1: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, determinades hormones en resposta a la detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit, però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
0: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
1: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
0: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
1: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta, nosaltres en el nostre estudi vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam, i aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què li passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetes oberta.
0: Per tant,
1: és essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
0: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
1: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, és que, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell, perquè al final és el cervell, és l'hipotàlam, diferents centres amb diferents grups de neurones que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
0: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
1: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa al cervell de que hi ha menjar disponible. I quan això no passa, és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
0: Aquest és un estudi fet en models animals. A quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
1: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil de fer, no és que no podem, és molt difícil obtenir mostres de s'esfet de persones, òbviament, o traslladar a persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secrecions d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, en persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones, que de fet apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persones. Per tant, tenim una gran evidència que això sí que passa en persones. Doncs estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina, etcètera, que també s'ha vist que regulen sensorialment, veure què passa amb aquestes secrecions en situacions d'obesitat en humans ens ajudaria a entendre realment la importància d'aquest fenomen de percepció sensorial dels aliments i la seva implicació en el desenvolupament de l'obesitat.
0: Entenc, de fet, en el que el futur o a llarg termini el que es proposa amb aquest estudi i amb aquests resultats és obrir la porta a noves estratègies, no?, per prevenir o tractar diabetes i obesitat.
1: Exacte, i a més, jo trobo que són estratègies gens intervencionistes, molt, molt, que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem, sinó com ho mengem, i menjar-ho realment amb tots els sentits. És a dir, entendre que menjar és una cosa que fa amb tots els sentits, que és molt important l'aroma. Una altra qüestió molt important que jo em plantejo ja a títol personal és com ens afecten tots aquests en els menjars processats, totes aquestes molècules que fan que tinguin olors artificials, estan intervenint en una, interferint negativament en aquesta secreció anticipatòria d'hormones, no tenen un impacte a llarg termini en la nostra salut metabòlica.
0: En quin punt es troba aquest estudi projecte després d'aquest descobriment i una mica ara les passes a seguir cap on anirien?
1: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activacions sensorials de determinades hormones, de determinades neurones, perdó, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat, en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
0: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
1: Mira, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 10 anys de recerca.
0: Déu-n'hi-do. Perquè...
1: on and off, diguéssim, ha anat avançant a diferents ritmes, ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar, després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
0: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al POU i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa.

0: Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
9: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Ràdio.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Clima Escoles i es desplegarà al llarg d'aquest curs. Malgrat que la competència és de la Generalitat, l'alcaldessa ha defensat la mesura com una eina essencial per garantir l'èxit educatiu.
2: Aquest curs continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
0: La mesura que se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural que dona la benvinguda al nou curs escolar. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat per resoldre la crisi educativa. Durant les properes setmanes es definiran els 5 o 6 temes principals a debatre. Ho explica Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
3: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
0: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa fins al febrer, que es deliberarà sobre les propostes rebudes, i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. La plantilla d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona ha convocat per avui una vaga parcial en el servei entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha declarat uns serveis mínims del 20% durant l'aturada, excepte última hora de 4 a 5, en què serà del 40%. Això afectarà les línies 21, 65 i X2 Prat Express.
1: Esports.
0: El patinador pretenc Adrià Fernández del Club Patí Velocitat al Prat ha aconseguit la medalla de bronze en els 10.000 metres eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista. La prova s'ha disputat al circuit Antoniuti de Navarra i en motor Joel Esteban no ha aconseguit puntuar el Gran Premi d'Àustria. El pilot pretenc de Level Up ha passat per la línia de meta en 16a posició, un resultat que el fa baixar fins al 17è lloc a la general amb 59 punts i 27 punts del seu company d'equip. Això és tot de moment. Tornem amb més informació ampliada al Prat és Notícia a partir de la 1.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
5: Gent, última ronda.

Bon dia, bona tarda, bona nit. Des dels estudis del Prat Ràdio, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de l'Última Ronda, un espai de filosofia política per a les teves converses de bar. Avui som aquí en Lluís Pérez Lozano, la Joana Pena Tarradellas i servidor Sergi Morales Gálvez, tres veus diferents amb un mateix objectiu, pensar en veu alta i reflexionar sobre tot allò que ens envolta. Com possiblement a les vostres nits més passades de voltes i on potser doncs, deixeu en alguna reflexió filosòfica que altra amb els amics i amigues, no? I on procureu potser arreglar una mica el món, aquí no parlarem només de com aconseguir un món millor, sinó més aviat de què significa la paraula millor. No? Com hauria d'estar distribuïda la riquesa? Els impostos són un atac contra la llibertat o en són una garantia, potser? Hi ha guerres justes? Si us interessa tot això, entre d'altres coses, no dubteu a seguir-nos a Instagram, Spotify, iVoox i, per descomptat, al Prat Ràdio. Cada dos mesos, un episodi, i per cada episodi, un tema. L'últim cop, com recordareu, vam estar aquí amb vosaltres parlant a fons sobre drets i deures lingüístics, un tema que per minories una mica punyeteres, com som nosaltres els catalans i les catalanes, doncs és una cosa d'importància. Avui, en canvi, parlarem d'una cosa que, en un sentit o altre, ha preocupat tota la humanitat des de que algú se li va acudir plantar llavors i va decidir collir-ne els fruits, és a dir, la propietat, i especialment la propietat privada. Som-hi, doncs!

0: febrer del 2025. L'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Habitat 3 anuncien la compra de la Casa Orsola, a l'Eixample. Enrere quedaven mesos de conflicte entre els veïns i el propietari de la finca, a qui acusaven de voler-los fer fora per convertir casa seva en pisos turístics. Tot i l'alleujament dels veïns, van ser moltes les veus que van criticar la solució per premiar l'especulador, deien. El propietari, al seu torn, es va queixar que les protestes havien mostrat una manca de respecte per la cultura de l'esforç. Sigui com sigui, l'episodi va simbolitzar el conflicte cada cop més agut entre el dret a un habitatge digne i el dret a la propietat privada. Juny del 2025, la presidenta de la Unió de Propietaris d'Habitatges a Catalunya, Núria Garrido Blanc, conversa a la ràdio amb Carmel Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Parlen del mercat de l'habitatge, de la regulació i d'aspectes com el control dels lloguers, i amb posicions diametralment oposades. No? En un moment de tensió, Garrido va preguntar a Carazo: «És que teniu enveja? És que el problema és l'envejeta?»
1: No ho havia de dir gaire convençuda, perquè tot seguit la Unió de Propietaris va enviar un requeriment a la ràdio perquè retirés un dels vídeos publicats pel compte oficial de la cadena en què recollia la topada.
0: Doncs no, sembla que no en van quedar gaire contents, no. Però jo diria que li va sortir de dins, vaja.
1: I fixeu-vos que aquí parlem només de la propietat de l'habitatge, però els que estem entrant a la quarantena recordem la guerra que diversos músics d'alt nivell van lliurar fa uns 25 anys contra Napster, que va ser un dels primers serveis d'intercanvi d'arxius entre usuaris via internet, al qual acusaven de facilitar la violació de la propietat intel·lectual.
2: De fet, segurament podríem preguntar als d'aquí al Tal Prat Ràdio quan es deuen gastar amb l'SGAE i companyia, no? Per qüestions de música i propietat intel·lectual, segur que estan molt contents de pagar això religiosament. Però sí, en aquest cas i molts altres, doncs, es van trobar en un bon conflicte, en un bon merder. I no oblidem, no? Passant ja qüestions una mica més del menjar, exactament, com la propietat agrícola, no? Que ha estat una cosa que a Catalunya, doncs, ha tingut molt de pes històricament. Catalunya és avui en dia una societat bastant urbanitzada, centrada més en la indústria i sobretot en el sector dels serveis, però els conflictes sobre la propietat de la terra van ser un dels temes centrals de l'agenda política d'aquest país fins que la dictadura franquista bàsicament va esclafar després de la Guerra Civil, jornalers i petits camperols.
1: Sí, o sigui, la propietat i els conflictes que generen al seu entorn toquen una mica tots els pals, no? És a dir, les idees, els tallers, les terres, o fins i tot el que està sota la terra, o fins i tot més enllà de la terra, no? És a dir, recordem les declaracions d'un alt directiu de Nestlé, que en un dia de glòria, no?, va negar que l'aigua fos un dret humà i va defensar-ne la privatització.
0: I crec que aquí, de fet, hi ha l'arrel de la qüestió, no? O sigui, la relació entre propietat i exclusió. Si tu dius que una cosa és teva, significa que tens dret a negar als altres l'ús d'aquesta cosa, no? Aquest és l'ús principal de l'expressió «això és meu», diríem.
2: De fet, jo que ara tinc dues filles de 2 anys, acaben de fer 2 anys, i que tenen una capacitat de llenguatge limitada, no? Elles encara no ho pronuncien gaire, però una de les coses habituals que diguin, no? Això és meu, no? De les primeres paraules que aprenen és el concepte meu, no? Que ja crida prou l'atenció que sigui així, no? Per tant, la preocupació per no quedar-nos sense res sembla gairebé tan natural com la por que ens robin allò que suposadament és nostre. Sembla, doncs, que tenim aquí unes certes intuïcions contradictòries sobre un mateix tema. I, de fet, diferents corrents de la filosofia política han partit d'una o altra d'aquestes intuïcions per construir les seves visions sobre la propietat, i en especial sobre la propietat privada, no? Per tant, què pot justificar-la si és que alguna cosa pot justificar en última instància la propietat privada? Vegem-ho. Primer de tot, convé saber a què ens referim quan parlem de propietat, no? I el que faríem, ara segurament ho miraríem a internet, en el seu moment agafaríem un diccionari d'aquests que tothom tenia a casa perquè feia bonica l'estanteria, en aquest cas, doncs, agafaríem el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i buscaríem la definició de propietat, no? I defineix propietat com el dret d'usar, gaudir i disposar d'una cosa. I en aquest sentit, de propietats en pot haver-hi de molts tipus. Per esmentar-ne només algunes, podríem dir que quan un bé pertany a l'Estat, parlaríem de propietat pública, no? Quan diem l'Estat, òbviament ens referim a l'administració pública en un sentit ampli, a l'Ajuntament, per exemple. Quan pertany a tothom, que habita en una zona determinada, però no és de ningú en concret, tampoc de l'administració pública, aleshores parlaríem no de propietat pública, sinó de propietat comunal. I finalment, quan pertany a un particular, sigui això una persona, una empresa o una entitat de la societat civil, per exemple, doncs parlaríem de propietat privada.
1: Aquí, al cor del capitalisme, sí senyor.
0: I tant, el gran conflicte entre socialisme i capitalisme sempre ha estat aquest, no? Qui havia de posseir les fàbriques, o els particulars o la societat en el seu conjunt.
1: Les fàbriques, les terres, hospitals, oficines, mines i fins i tot les idees, no? És una mica el que hem vist abans.
2: I aquí precisament és on entren en joc diferents corrents de la filosofia política que han reflexionat precisament sobre tot això. Resumint-ho molt, hi ha qui pensa, com ho faria una tradició de pensament, que és l'utilitarisme, que és una tradició que neix a l'Anglaterra, Regne Unit, de principis del segle XIX, no? Que el que venia a dir és que s'havia de promoure aquelles coses que maximitzessin, diguem-ne, el benestar o la felicitat general. Doncs una tradició com aquesta, que ha tingut doncs un llarg pedigrí intel·lectual durant molt de temps, diria que allò que justifica la propietat privada és la seva utilitat general, no? La seva capacitat de generar benestar per tothom. Per tant, deixant que els particulars, podria dir un utilitarista, es puguin apropiar de coses, explotar-les, consumir-les, vendre-les o comprar-les, el que es faria és estimular l'activitat econòmica i això portaria a una major prosperitat general, encara que això generés desigualtats de retruc. Ara bé, al mateix temps, la propietat privada, podria dir un utilitarista, es podria limitar o fins i tot es podria arribar a expropiar a algú si així ho demanés aquesta utilitat pública, no? aquest benestar general.
0: I a mi em fa la sensació que això a Javier Milei li deu agradar, no?
1: Sí, moltíssim.
2: A la seva motoserra també.
1: Sí, de fet, Javier Milei és el que anomenaríem un llibertarià. Ell segurament faria servir el terme llibertari. Passa que aquí a Catalunya el terme llibertari l'associem com als anarquistes dels anys 30, no? Amb la CNT, etc. I aquests, de fet, eren socialistes, no? És a dir, eren socialistes, estaven en contra de l'Estat, però estaven en contra també de la propietat privada. I per això aquesta mena de llibertaris capitalistes els anomenem llibertarians, no? Llavors, els llibertarians, com Milei, són un corrent marcat dins el liberalisme. Per ells, la propietat privada és un dret natural, que els governs no han de poder violentar de cap manera. Ens fem propietaris d'alguna cosa, o bé perquè és el fruit del nostre esforç, o bé perquè l'hem comprada al seu legítim propietari. Per tant, el comerç, la compravenda de coses o serveis, és l'única forma justa d'adquirir la propietat d'algú altre. Si li prenem mitjançant la força, doncs és un robatori. I aquí doncs, seria igual que el robatori el cometés una banda criminal o que el cometés un govern via expropiacions, impostos o alguna cosa per l'estil.
0: Per tant, entenc que per als llibertians res de parlar de redistribució de la riquesa i tot això, no?
2: De fet, faríem com aquestes pel·lícules de por dels anys 80, el Vader Retro, que sortia el mossèn quan es trobava un vampir, no? I deia, no, fora d'aquí, no? Doncs efectivament, no? Alhora, hi ha tradicions de pensament que sí que trobarien justificable, no? D'alguna manera, regular la propietat privada. Ja hem vist, per exemple, que pels utilitaristes hi pot haver-hi motius per anar per aquí, no? Per regular o per distribuir la propietat, no? Sobretot si ho requereix aquesta maximització del benestar general. Però també podem pensar que des del dins del liberalisme, no? Perquè hi ha un liberalisme llibertarià, que és el que ara explicava en Lluís fa un moment, no? Que seria com el d'aquesta ciutat a la dreta de l'espectre polític, però hi ha un liberalisme que podríem anomenar igualitarista o progressista, que abanderen pensadors americans molt importants dins de la filosofia política contemporània, com John Rawls, que anirien per una altra banda, no? Per John Rawls, les úniques desigualtats acceptables són les que treballen pel benefici dels que estan pitjor. Per exemple, no? Seria permissible permetre que els metges rebessin un sou, no? Un sou públic, en aquest cas, més elevat de la mitjana i que, per tant, que hi hagués desigualtats en la mesura que això contribueix al benestar dels que estan pitjor. És a dir, jo pago més a un metge perquè se suposa que és una feina qualificada, però perquè, a més, fas un servei a tothom, sobretot també a aquells que estan pitjors. Per tant, allà on les desigualtats puguin perjudicar els més pobres, els més desafavorits, doncs aleshores el que han de fer els governs és intervenir per esmenar-ho. De fet, segles abans de John Rawls ja hi ha hagut tradicions de pensament que s'han articulat, potser no de la mateixa manera, però que sí que d'alguna manera han defensat aquesta redistribució de la riquesa, la redistribució de la propietat. Això ho faria, per exemple, la tradició del republicanisme democràtic, no?, que és molt anterior al liberalisme, i que parlava precisament de redistribució de la propietat, no? Sobretot en aquell moment de redistribució de la terra, no? Que era al final on la gent es jugava els quartos. I ho feien amb aquesta idea que distribuint la propietat, la terra, tothom tindria un accés mínim a recursos i, per tant, a certa independència econòmica, que és el fonament per aquesta tradició de pensament sobre la qual es fonamenta la llibertat de les persones, la llibertat individual.
0: Clar, però en les societats industrials això de repartir la terra a trossets, que deies, ja no soluciona tampoc gran cosa, no?
2: Bé, segurament no, però de fet ja sí que hi ha certes propostes que intenten d'alguna manera actualitzar aquests plantejaments que es feien i adaptar-los a una societat, a la societat actual, no? Que és una societat de capitalista, per dir-ho, no? Per exemple, doncs, penalitzant els grans propietaris de capital i incentivant petits inversors, de forma que el que estàs fent és que a poc la propietat del capital es vagi equilibrant. I aquí veiem propostes com la renda bàsica universal, no? Que és aquesta idea que tothom, pel simple fet de ser ciutadà, hagi de rebre certa quantitat de diners, no? Com una espècie de salari mínim per garantir aquesta independència econòmica, o altres idees com l'herència universal, etc. Però sí, està clar que una fàbrica no es pot trossejar com un camp. I per això, amb l'arribada del capitalisme, va arribar també el gran rival del capitalisme, que era el socialisme, no? Pels socialistes, en el sentit clàssic de la paraula, la propietat privada és inherentment dolenta perquè possibilita la dominació i l'explotació dels que no són propietaris en mans dels que sí són propietaris. Però també, i més especialment, perquè fomenta l'egoisme i la insolidaritat. Per tant, la propietat privada seria, en tot cas, un mal menor del qual anar-se desfent a la mesura que sigui possible, substituint-la per algun tipus de propietat més col·lectiva, com la propietat pública, la propietat comunal, les cooperatives, etc.
1: Bueno, ja tenim força teca, no? Jo crec que ja bastanta gent s'haurà marejat, oi?
0: Doncs sí, potser que fem una mica un Carles Porta i posem una mica de llum a la foscor, no? I a més crec que avui ens acompanyarà la persona ideal per a poder posar això, una mica de llum a tot això, però abans de donar-li pas estaria bé que fiquéssim algunes dades sobre la taula, no? Per aterrar una mica més el debat al nostre context. Què us sembla?
1: Sí.

0: Molt bé, doncs comencem amb una dada que molts potser ja coneixeu, però que és important anar recordant. Segons un informe d'Oxfam Intermón del 2024, l'1% més ric de la població mundial, l'1%, té més riquesa que l'altre 95% en conjunt. Per tant, és una dada sobre la humanitat en general que, a més, també es pot llegir des del punt de vista de les relacions internacionals, no? Perquè el 79% de la població mundial viu als països de l'anomenat sud global, el que abans en diríem tercer món, i malgrat això, malgrat representar aquesta majoria tan àmplia de l'espècie, aquests països només tenen el 31% de la riquesa mundial.
1: Clar, però algú podria dir, no? I a nivell ètic o a nivell polític, això què importa, no? És a dir, al cap i a la fi, si un percentatge tan petit de la humanitat posseix una riquesa tan immensa, doncs serà perquè són currat, no? Bueno, no exactament. És a dir, hi ha casos en què passa allò que el músic de jazz, Duke Ellington, deia sobre un altre músic de jazz, que era Louis Armstrong, que deia, va néixer pobre, va morir ric i pel camí no va fer mal a ningú. Bueno, això no és gaire la norma. És a dir, segons un altre informe d'Oxfam Intermón, publicat aquest mateix 2025 amb dades del 2024, el 60% de la riquesa d'aquestes persones prové d'herències, del poder dels monopolis o de contactes i d'amiguisme. No? I la realitat en què viuen aquestes persones està tan allunyada de la resta de la humanitat que si els 10 homes més rics del món perdessin el 99% de la seva riquesa, seguirien sent multimilionaris.
0: Déu-n'hi-do. I al nostre propi país, tot i que les dades sobre la desigualtat en l'accés a la propietat doncs sembla que són potser més escasses, doncs també n'hi ha algunes que poden ser rellevants. En particular, sobretot, en el camp de l'habitatge. Per exemple, segons l'Ajuntament de Barcelona, prop del 44% de les persones residents a la ciutat declara viure de lloguer, enfront del 51% que tenen el seu habitatge en propietat. En canvi, l'any 2017 eren prop del 39% de llogaters i prop del 58% de propietaris. Per tant, veiem com en aquests anys ha crescut el nombre de gent doncs, que viu de lloguer. No? I segons les dades del CEO d'aquest mateix any 2025, més de la meitat dels catalans i catalanes diu que no heretarà cap tipus de propietat immobiliària en el futur. I, d'entre els que sí, prop d'un 30% heretaran propietats compartides amb germans o altres familiars i només un 16% heretaran aquesta propietat en exclusiva.
1: Però de nou, una mica la pregunta és què importa, no? És a dir, sigui quina sigui la raó per la qual en el món o a casa nostra tan poca gent posseix un tros tan gran del pastís, això no vol dir, no, que la resta del personal ho estigui passant tan malament. Tot depèn de la mida del pastís, no? No ben bé, de nou, perquè segons un informe del 2024 de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, la propietat d'actius, com l'habitatge, com el capital empresarial, com participacions financeres i similar, determina l'accés a les persones al crèdit, a una educació de qualitat, a xarxes professionals i a seguretat econòmica per emprendre riscos. No? I clar, tot això són factors que són clau perquè les persones puguin ascendir socialment i prosperar.
2: Bé, ara, després de tota aquesta xapa de dades, no?, que hem posat sobre la taula, i tota la teoria que prèviament hem anat explicant, doncs la idea és ara una mica agafar això i discutir-ho d'una manera més aterrada, i ho farem amb l'ajuda, perquè ja que avui contem amb una persona que es dedica activament a estudiar sobre aquestes qüestions, que és en Jordi Mundó, que és investigador principal al grup de recerca en ètica econòmico-social i epistemologia de les ciències socials i professor de filosofia moral i de les ciències socials a la Universitat de Barcelona. Benvingut, Jordi.
3: Gràcies.
1: Vivim en una societat basada en la propietat privada, Jordi, i la donem tan per feta en el dia a dia que podem pensar que sempre hi ha estat, no?, des dels inicis de l'espècie humana. És així?
3: Clar, òbviament, la resposta, diguem, trivial és que no. No només la propietat privada no ha existit des de sempre, sinó que hi ha diferents formes d'entendre la pròpia propietat privada. I aquesta és una de les claus fonamentals que en general no es discuteix. Si féssim un recorregut històric molt, molt simple, però molt, diguem, il·lustratiu, diríem que en societats caçadores recol·lectores no existeix la propietat privada, però en canvi sí que hi ha elements de possessió o, si en volem dir, de propietat personal. Sí. L'estri per caçar o aquella peça que ens serveix d'abric és una propietat personal, és una possessió personal, sí. Però en canvi la major part dels béns són possessions comunes, compartides. Sí? No, no hi ha boscos de propietat personal, és inconcebible. No? En els processos de sedentarització, amb la revolució neolítica, clar, hi ha un interès per la terra i per l'accés a la terra com un factor productiu, i aquí comença, diguem, un llarguíssim procés històric en el qual, per qüestió de necessitat material, la propietat comença a tenir un paper rellevant, i trobem les societats del món

en el qual en el dret romà es tipifica el dominium entès com a propietat completa, com a propietat plena, sí? I és molt interessant que la definició que fa de dret jurídic reconegut al dret romà és que el dominium es basa en la idea que el propietari podia usar, gaudir i disposar dels seus béns, com la definició de diccionari que fa una estona heu dit. Amb la qual cosa, i ara diria alguna cosa sobre això, això és molt, molt, molt rellevant, però en el món romà, en el món grec, etc., és molt important el que avui en diríem la propietat pública, o traduït la propietat de l'Estat, i també és fonamental la propietat comunal, ja sigui de temples, ciutats, comunitats rurals, etc. I el món clàssic ajuda a entendre les distorsions de la nostra interpretació del món clàssic en el món contemporani. Per exemple, si nosaltres agafem el que diu Aristòtil sobre propietat, és interessantíssim, perquè ell distingeix entre la propietat privada i la propietat comuna, i diu que cadascuna d'elles poden tenir un ús privat o un ús comú. Sí? I és molt interessant com ell és partidari de la propietat privada, però no nega la rellevància, tot i que ell no n'és favorable de que sigui la més generalitzada la propietat comuna, però és interessant que de la propietat privada només aprecia la que és propietat privada d'ús comú, ni tan sols considera valorable la propietat privada d'ús privat, que seria el que en podríem dir una propietat absoluta. Per què? Doncs perquè per Aristòtil és fonamental entendre que la vida social està constituïda per un munt d'elements comuns. Sense aquests elements comuns no hi ha ni tan sols societat. Per tant, per ell era incomprensible ficar en el sac de la propietat privada una idea reduccionista de propietat que pogués ser absoluta d'un sol individu sobre un bé o conjunt de béns. Això per ell era inconcebible. Llavors, la interpretació contemporània de la idea de propietat, remetent-la, per exemple, a Aristòtil, si no recull aquest factor clau, la redueix a una cosa incomprensible, sí? Un altre detall, i acabo amb això, és molt revelador com, per exemple, els jurisconsults que van proposar, diguem, diferents articles del Codi Civil Napoleònic de 1804, recorren a les fonts romanes i recorren al dominium, etc., per categoritzar, per tipificar la propietat privada, sí? I és molt interessant com alguns d'ells fan un esforç per transformar la idea de dominium com si fos una propietat absoluta d'un sol individu. Això és una negació de la realitat complexíssima del món romà, en el que la propietat sorgeix per moltes vies, però en cap cas la propietat, encara que en vulguem dir plena, el dominium, és una propietat absoluta d'un sol individu sense cap condicionament social. La dimensió social, entesa com alguns volien proposar que es concebés, i que de fet a la pràctica es va aconseguir, que en la pràctica del món francès s'intentés, diguem, concebre les relacions econòmiques com a relacions entre propietaris absoluts, sí? Uh-huh. Doncs això, diguem, és una posició normativa que reinterpreta aquesta realitat. Llavors, ens ha arribat una herència de la idea de propietat privada, algun cas ple d'anacronismes, que és molt funcional a certes finalitats, però que no recull la complexitat del que és la propietat, sí? I acabant, el món medieval, que podíem pensar que hi ha, diguem, la propietat dels senyors, etc., hi ha moltes relacions de dependència personal, però hi ha un munt d'elements comuns, o com es diu en alguns contextos, comunals, sí? I això, diguem, no ho podem esborrar de la realitat de la pluralitat de propietats. I si anem més endavant, diguem, en els segles XVI-XVII es consolida una interpretació retòrica de la propietat com una propietat absoluta que acaba tenint, diguem, cert èxit, que fa, diguem, que es conceptualitzin certes realitats com a, en aquest sentit, però en canvi, quan un analitza les cristal·litzacions jurídiques de la propietat, no és tan habitual poder trobar exemples de la propietat entesa com absoluta. En la major part d'ordenaments jurídics trobem que la propietat està condicionada, limitada, regulada per un munt d'elements públics, comuns, etc., com

0: temps. I en canvi és interessant veure com ha triomfat una retòrica de la propietat absolutista que capta un munt de coses que venen d'aspiracions o de concepcions diverses, però que totes elles conflueixen en aquesta idea de la propietat entesa com a absoluta, com a realment la capacitat d'algú il·limitada per cap factor extern de poder disposar d'allò que és la seva possessió, no?
1: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
2: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: Es la una.
1: El Prat és notícia.
0: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La mesura, que es planteja com una segona fase del Pla Clima Escoles, es desplegarà al llarg d'aquest curs i complementarà les actuacions que ja s'han executat a 13 centres de la ciutat, 11 escoles i 2 instituts d'escola. Malgrat que la competència és de la Generalitat, l'alcaldessa ha defensat la mesura com una eina essencial per garantir l'èxit educatiu. La mesura se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima que va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que vol climatitzar les aules d'arreu de Catalunya. En una primera fase, el pla del govern instal·larà aires condicionats a 100 centres, dos dels quals del Prat. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem els titulars d'avui dimarts 22 de setembre de 2026. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i a l'abril presentarà les primeres conclusions. La plantilla d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona convoca per avui una vaga parcial en el servei entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 20% durant l'aturada, excepte l'última hora, de 4 a 5, en què serà del 40%. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació del Pla General Metropolità, el PGM, que actualitza i flexibilitza les exigències de places d'aparcament als edificis i la via pública. La modificació afecta 28 municipis, entre els quals el Prat. La policia local farà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i de la ciutadania. És una de les novetats d'aquesta festa major, tot i que no és la primera vegada que es fa. Aquesta mesura ja es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau. I pel que fa als esports, el patinador pretenc Adrià Fernández del Club Patí Velocitat al Prat ha aconseguit el bronze en 10.000 eliminació al Campionat d'Espanya de pista. D'altra banda, el pilot del Level Up, Joel Esteban, no puntua al Gran Premi d'Àustria i baixa a la 10a posició del Campionat de Moto3. Pel que fa al temps, domini del sol i un lleuger descens de la temperatura aquest dimarts. No s'esperen canvis rellevants al llarg de la setmana. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Comencem. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La mesura, que es planteja com una segona fase del Pla Clima Escoles, es desplegarà al llarg d'aquest curs i complementarà les actuacions que ja s'han executat a 13 centres de la ciutat, 11 escoles i 2 instituts d'escola. Malgrat que la competència és de la Generalitat, l'alcaldessa ha defensat la mesura com una eina essencial per garantir l'èxit educatiu.
2: Aquest curs passat vam mobilitzar 1,5 milions d'euros amb un objectiu, que a l'inici d'aquest curs totes les escoles del Prat tinguessin almenys un espai climatitzat i que totes les escoles tinguessin també ombres als seus patis. Nosaltres hem complert, però no és suficient, ni molt menys. I per això aquest curs continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
0: La mesura se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima que va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que vol climatitzar les aules d'arreu de Catalunya. En una primera fase, el pla del govern instal·larà aires condicionats a 100 centres, dos dels quals del Prat. L'anunci s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural que dona la benvinguda al nou curs escolar. L'acte és un reconeixement al personal dels centres i a l'alumnat, una lliçó inaugural que no ha obviat el context de reivindicació del sector docent des de fa més d'un any. Escoltem la regidora d'Educació de l'Ajuntament del Prat, Maria Francisca Barriga, i la directora dels Serveis Territorials d'Educació del Baix Llobregat, Rosa Maria Gallardo Romero.
3: Afrontem aquest nou curs amb reptes importants. La inclusió, la igualtat d'oportunitats, la petita infància, la formació professional, la prevenció de l'absentisme escolar, el benestar, la cultura o el canvi climàtic. Però amb una idea molt clara, sols no arribarem tan lluny. Necessitem els centres, necessitem les famílies, necessitem l'alumnat, necessitem les entitats i necessitem una administració que escolti, que acompanyi i que actuï.
4: Ens trobem en un moment ple de reptes i dificultats. Les persones i les institucions que dia a dia treballem plegades per millorar l'educació en som plenament conscients. Però precisament per això hem d'anar més enllà i entendre que tant en la vida com en l'educació, els reptes i les dificultats també representen oportunitats de creixement. És en aquesta mirada que iniciem aquest curs, amb la certesa que només assolirem aquest creixement a través de la construcció col·lectiva, la col·laboració i el compromís compartit de tota la comunitat educativa.
0: L'acte, que ha comptat amb la ponència L'escola i els nosaltres, el sentit de l'educació en la comunitat, a càrrec de Josep Maria Esquirol i Calaf, també ha servit per fer un reconeixement al professorat amb 25 anys de trajectòria educativa al Prat, les jubilacions i l'alumnat amb millors resultats acadèmics del curs passat.
1: Educació.
0: I no deixem l'àmbit de l'ensenyament perquè el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Durant les properes setmanes es definiran els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
5: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
0: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
0: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa fins al febrer, es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Mobilitat.
0: La plantilla d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona ha convocat per avui una vaga parcial en el servei entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. El comitè d'empresa assegura que la seva paciència ha arribat al límit després de no haver assolit un acord amb la direcció sobre el nou conveni laboral. Entre les principals reivindicacions, una jornada laboral de 35 hores i més descansos. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 20% durant l'aturada, excepte l'última hora, de 4 a 5, en què serà del 40%. El conflicte entre la direcció de TMB i el comitè d'empresa s'allarga des de fa anys. El 2016, els treballadors ja van convocar aturades parcials durant una setmana per reclamar, entre d'altres mesures, millores laborals, la jubilació anticipada i la reducció de la jornada. Aquesta vaga afectarà les línies 21, 65 i X2 Prat Express. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació del Pla General Metropolità, el PGM, que actualitza i flexibilitza les exigències de places d'aparcaments als edificis i a la via pública. La modificació afecta 28 municipis, entre els quals el Prat, i actualitza unes regles que ja tenien una antiguitat de 50 anys. Una de les principals novetats és que les noves promocions d'habitatge protegit i els allotjaments dotacionals o comunitaris ja no hauran de reservar un mínim de places d'aparcament per a turismes. Així es vol abaratir i facilitar la construcció d'habitatge assequible. També s'ha flexibilitzat la normativa segons el tipus de vehicles. Fins al 25% de les places de cotxe es podran substituir per places de moto, amb una equivalència de 3 places de moto per cada una de cotxe. A més, tots els edificis nous hauran de preveure places per bicicletes i vehicles de mobilitat personal. La nova normativa dota de més poder als ajuntaments a l'hora de reduir o exonerar determinades reserves d'aparcament, optimitzar les construccions de plantes soterrànies, permutar places entre diferents tipus de vehicles i reubicar-les. En els aparcaments públics, per exemple, es podrà destinar determinats espais soterranis a activitats vinculades al transport, com centres logístics d'última milla o armaris de paqueteria. Els municipis també tindran la capacitat per establir regulacions específiques en àmbits concrets dels seus termes, tenint en compte les seves particularitats i les necessitats de mobilitat local. La policia local farà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania. És una de les novetats d'aquesta festa major, tot i que no és la primera vegada que es fa. Aquesta mesura ja es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau. Per normativa, aquests controls es faran a totes les persones que formin part de trabucaires i de forma aleatòria a les colles de foc, tant locals com convidades. Ho explica la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, Meritxell Espanyol.
7: Sí que és veritat que Trabucaires té una normativa que evidentment diu que quan utilitzen armes de foc, una persona que utilitza i que té una llicència per utilitzar una arma de foc té totalment prohibit treballar o utilitzar aquella arma de foc sota els efectes de l'alcohol i les drogues, i per tant aquí ens policia local es va cenyir al que deia la normativa. I llavors es va extrapolar també a les colles de diables, perquè policia local va entendre que també era per un motiu estrictament de seguretat. D'acord? Llavors es fan aleatòriament.
0: Durant tota la festa major caldrà seguir unes recomanacions de seguretat per tal que no hi hagi ensurts durant els actes amb més aglomeracions. Per evitar que es perdin infants o gent gran, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania polseres identificatives. També, durant els 4 dies de celebració, estarà activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal.
7: Posarem a disposició de la ciutadania a Plaça de la Vila, aquí a l'Ajuntament, les polseres típiques de color taronja pels infants perquè puguin portar-la, i també val per persones grans, per exemple, etc. No? Això principalment. Dir-vos també que activarem o comunicarem una prealerta per concentració de persones també. Activarem el nostre pla bàsic d'emergència municipal i després les premisses típiques o les consignes típiques de prevenció quan vas a un correfoc, de tenir clar on estan les sortides d'evacuació, protegir-se bé del foc i de les guspires, anar amb un bon calçat subjecte al peu i que no rellisqui, hidratar-se bé.
0: Pel que fa a l'espai del Julio Méndez i l'estació, tenen els seus propis plans d'autoprotecció davant la gran quantitat de persones que s'espera que s'hi apleguin.
7: Aquest espai, igual que el Julio Méndez, tenen uns plans d'autoprotecció perquè l'aforament màxim permès és de 5.000 persones. No s'arriba mai a aquest aforament, pel que m'han comunicat, però sí que és veritat doncs, que és un espai on pot acumular-se moltíssima gent, gent jove, entre d'altres, i per tant doncs, es va considerar en el seu moment que s'havia de fer un pla d'autoprotecció. Val? Policia local i Mossos també estarà en aquest espai de la Renfe, igual que en el Julio Méndez també.
0: Recordem que fa uns dies us explicàvem que una altra novetat destacada d'aquesta festa major és la instal·lació de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. I quan falta un minut per un quart de dues, fem una pausa publicitària i tornem amb els esports.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
0: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
1: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
3: Esports. I quan passen dos minuts d'un quart de dues, obrim plana esportiva amb els esports, amb el Jonathan Marín González, cap d'esports del Prat Esports, del Prat Ràdio. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, parlem d'esports i parlem del patinador pretenc Adrià Fernández del Club Patí Velocitat al Prat, que ha aconseguit la medalla de bronze en els 10.000 metres eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista, la prova que s'ha disputat al circuit d'Antoniuti de Navarra. I seguim parlant de patinatge, perquè aquest passat cap de setmana s'ha disputat la cinquena i la sisena jornada de la Lliga Nacional Absoluta a Betanzos, a Galícia, al circuit de Corregal, i el Club Patí Velocitat del Prat ho ha fet amb un gran nivell i amb els següents resultats. A primera divisió masculina i femenina, els equips d'èlit del club han aconseguit una segona posició destacada a la prova individual d'esprint a càrrec d'Alba Ruiz. A la classificació general masculina, el Club Patí Velocitat del Prat ha acabat en la quarta posició i en la femenina l'equip ha tancat les jornades a Galícia en la cinquena. Altres resultats destacats en aquesta primera divisió ha estat una quarta posició femenina en els 10.000 metres punts i una sisena posició masculina en els 485 metres. A la segona divisió masculina, l'equip filial va signar una actuació sòlida en terres gallegues amb una quarta posició a la prova dels 10.000 metres punts. A la classificació general van aconseguir una cinquena posició global. I en la tercera divisió femenina, l'equip femení de tercera va continuar a sumar punts per l'entitat i va destacar la quarta posició a la prova de velocitat dels 485 metres. Pel que fa a la classificació general, van acabar en la setena posició de la seva categoria. I passem ara del patinatge a una de les cites més destacades d'aquest passat cap de setmana a la nostra ciutat. Parlem de la 45a edició de la cursa popular de Festa Major. Enguany, la prova ha reunit vora 1.400 corredors i corredores. Ho repassem Passem tot plegat amb aquest reportatge de Nil Piera, on ha parlat amb la regidora d'Esports, Débora García, i també amb els guanyadors i guanyadores locals de la prova de 5 km i de 10.
5: La 45a edició de la cursa popular del Prat ha donat el tret de sortida a l'agenda esportiva de la Festa Major. Una jornada en què els carrers de la ciutat s'han omplert de vora 1.400 corredors de diferents categories. la cursa de 400 metres i 1.500 metres, totes dues infantils, la cursa de 5 quilòmetres infantil i sènior i la prova reina, la de 10 quilòmetres. Els primers a sortir han estat els infants, que a les 9 en punt han inaugurat la jornada amb la prova de quilòmetre i mig. Un quart d'hora més tard ha estat el torn de la resta, que han travessat la ciutat amb un recorregut que ja és tot un clàssic. De peles mestres a remolar, girant avinguda Montserrat fins a tocar de l'Estruc i després girar cua per completar un circuit de 5 quilòmetres en final a la pista Moisès Llopart. El pretenc Ángel Fernández, corredor del Triatló Prat 1994, s'ha imposat a la prova reina de 10 quilòmetres amb un temps de 35 minuts i 50 segons. A 24 segons ha entrat Farid Kitra, mentre que John Raymond Fernández ha pujat al tercer calaix del podi.
6: La cursa ha ido bien, he salido con los chicos del 5K los dos primeros kilómetros y luego ya pues mantener 3:30, la he hecho solo, ha ido bien.
5: En categoria femenina, la guanyadora ha estat la també atleta del Triatló Prat 1994, Anna Cavaller, que ha entrat en primera plaça amb un temps de 41 minuts i 10 segons. L'han acompanyat al podi Sònia Reguard i Mireia Espigares. La distància dels 5 quilòmetres ha deixat l'atleta del pretenc, Antonio Godoy, com a guanyador de la prova masculina i a Neus Gutiérrez de la femenina. La pretenca més ràpida ha estat Markela Castrisianakis. Tots ells han coincidit que el principal atractiu de la cursa és córrer pels carrers que travessen cada dia on reben l'escalf dels seus familiars, amics i veïns.
6: Bueno, pues hace especial que pasas por delante de donde vives. Yo vivo en Virgen de Montserrat, la cursa pasa 4 veces por ahí y vas viendo a mucha gente que conoces.
7: Jo mateix, que et van animant gent que coneixes i que passes per carrers que passes diàriament.
8: A mi m'encanta córrer pel Prat, és molt pla i a més he conegut a molta gent que estava allà animant i molt bé, és molt divertit.
9: Sí, per això no hem anat a la Mercè i hem corregut aquí, que tenim ja una tradició i molt bé, ja és molt bé.
5: D'aquesta manera, la cursa popular ha arribat a les 45 edicions, demostrant que és un dels principals actius d'esport popular del Prat. Per això mateix, des de l'Ajuntament, es fa una valoració molt positiva.
10: Doncs la veritat que ha estat també un èxit aquest any. Teníem una mica de por perquè coincidia amb la cursa de la Mercè, però s'ha mantingut la participació. És més, vora els 1.400 participants, més o menys com l'any passat, i la veritat que la gent ho ha celebrat, o ha participat, i com sempre és una cursa familiar que sempre tothom vol ser-hi, vol deixar el seu granet de sorra i passar-s'ho bé.
5: Amb la cursa popular s'ha posat la primera pedra de l'agenda esportiva de la Festa Major, que es completarà la setmana vinent amb la resta de celebracions i activitats festives.
10: És una tradició dintre de la nostra programació de Festa Major i això és el que deies, no? Tret de sortida de la nostra Festa Major i, com no, fer-la de forma ben sana, amb activitat física i amb família. O sigui, al final sempre tenim ganes.
5: En definitiva, ha estat una jornada intensa on petits i grans han pogut gaudir de l'esport popular pels carrers de la seva ciutat.
4: I tanquem la plana esportiva parlant de motor, perquè Joel Esteban no ha aconseguit puntuar el Gran Premi d'Àustria. El pilot pretenc va arrencar amb molta força, sortint des de la 8a posició, i es va consolidar ràpidament el grup davanter de la cursa, arribant a rodar la 4a plaça. A mesura que avançaven les voltes, Esteban es va mostrar en un gran ritme, arribant fins i tot a liderar el grup perseguidor que lluitava per les posicions de líder. Tot indicava que seria un gran premi pel Potablada, però la seva gran actuació es va veure truncada pels límits de la pista. Direcció de curs el va castigar amb una doble penalització de long lap per haver trepitjat les zones verdes en repetides ocasions. I per si no fos prou en complir la sanció de manera incorrecta, els comissaris li van aplicar una tercera long lap consecutiva. Amb aquestes penalitzacions en cadena el van fer perdre tota opció de podi o de top 5, regalant-lo finalment a creuar la línia de meta en la 17a posició, just a les portes de la zona de punts. Un resultat que el fa baixar fins a la 17a plaça, a la general, amb 59 punts i 27, que es troba ara mateix del seu company d'equip. La propera cursa serà d'aquí a dues setmanes, al Japó, al circuit de Motegi. Ara resten 7 curses pel final del campionat.
3: El temps. I dels esports passem al temps, un moment de conèixer la previsió meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó. Però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també en l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja.
3: I amb aquest panorama general, què podem esperar a la costa?
11: Situació cada vegada més calmada, però encara a les immediates hores ens queda un palet de tràngol i de ressaca degut a aquesta tramuntanada que hem tingut especialment mar endins. I per tant, a la Costa Brava, a la costa barcelonina també, anirem tenint onades entre 1 metre, 1,30 metre aproximadament aquesta tarda i, per tant, maró en molts casos. Ja quedarem a recer d'aquesta una mica de mala mar a la Costa Daurada, on la marejol serà ben destacable. Per tant, no tindrem gaire moviment en aquest sentit a Tarragona. El vent, de mica en mica, s'anirà imposant de xaloc, avui més humit, amb més xafogor i amb algunes capes de núvols que de tant en tant arriben a la costa barcelonina o cap al Baix Penedès, al Tarragonès. Núvols sense pena ni glòria. Pel que fa al dimecres, vent feble al matí, una altra vegada dominant de terral, i durant la tarda s'imposarà molt més el xaloc. Per tant, vent sempre febles, bon estat de la mar, demà la situació ja no serà de tràngol com avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís Mí. Fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dimarts 22 de setembre del 2026. Nosaltres tornem a partir de les 5 amb el Prat en 3 minuts. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 Del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
1: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: Sense aquest paquet, hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
3: Tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
4: Clar que no.
3: No?
4: No, no hi ha ningú perfecte.
6: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Bon dia i bon dimarts 22 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 22 de setembre, avui comença la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada d'aquesta fase Lliga. El Barça, el vigent campió, debuta demà, en aquest cas el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Avui destacant un parell d'enfrontaments, el Bayern de Múnich-Manchester City en el torn de tarda, 3:15, i l'estrena del Real Madrid, que rep el PSG, el Paris Saint-Germain, en un dia en què també parlarem amb un dels pesos pesants de la Unió Esportiva Sant Andreu, el migcampista Pau Darbre, aprofitant que el conjunt quadribarrat juga demà el seu partit de la quarta jornada de Lliga, la primera federació, a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. Molt futbol, però també molt bàsquet, amb la crònica de la celebració ahir de la penya, amb la fricció entregada a Badalona, als carrers de Badalona, i també amb recepció institucional a l'Ajuntament. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui arrenca la Champions femenina, dèiem ara, amb la primera jornada de la fase de Lliga.
1: Com tu molt bé deies, amb el Barça, recordem-ho, vigent campió i com el rival a batre. Malgrat els canvis a la plantilla, els blaugranes debuten demà a les 9 del vespre rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club.
0: En una estona mirarem d'escoltar en directe Pere Romeu, de fet acabat fa una estona a la roda de premsa, i també la davantera Eva Payer, la davantera polonesa, si no demà, evidentment, en farem la prèvia extensa. Ja avui tenim, Joan, els primers 5 partits de Champions.
1: Un dels plats forts és el duel entre el Bayern de Múnich i el Manchester City en el torn de tarda, a 3:15. A la mateixa hora jugarà l'Inter de Milà Haken i ja les 9 Juventus Benfica, Arsenal Koch i Real Madrid PSG.
0: En categoria masculina, recordem que s'atura fins al 9 d'octubre la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions.
1: Amb la selecció espanyola es concentraran 7 jugadors catalans, 7 del Barça i un de l'Espanyol, davanter andalús Roberto Fernández per disputar els 4 primers partits de la Nations League. El comitat estatal, que ahir renovava Luis de la Fuente fins al 2032, jugarà dissabte vinent a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon i Bellingham.
0: Entre d'altres, evidentment, el Barça, que té 16 internacionals en total, i l'Espanyol en té 3.
1: A més de Roberto, també han estat convocats Javier Hernández amb Espanya sub-21 i el defensa Banja Krušić d'Eslovènia.
0: A tot això, i a la tarda coneixíem els horaris ja de la 10a jornada de Lliga, la primera masculina.
1: Ja s'havia anunciat l'hora del clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol jugarà dissabte 24 d'octubre a 4:45 de la tarda al Sardinero, al Camp d'Esports, davant el Racing de Santander.
0: Encara a primera divisió, Marc Casado va passar ahir per quiròfan.
1: El migcampista del Depor, seguit pel Barça, va haver de ser operat d'una fractura de la clavícula dreta que es va fer diumenge en el partit contra el Betis. Alguns mitjans apunten que la recuperació el podria deixar fora dels terrenys de joc uns 3 mesos.
0: N'estarem pendents. A segona, parlant de males notícies i d'operacions, també haurà de passar per quiròfan el davanter del Sabadell, Nico Joaquini.
1: El nord-americà, autor de 3 gols en els primers 5 partits, es va perdre la victòria diumenge contra l'Oviedo i ahir el club va comunicar els pitjors pronòstics. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà el que resta de temporada. Segons informa Ràdio Sabadell, la lesió es va produir en l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo.
0: I el Girona, tornant als internacionals, ja sap que es perdrà 6 jugadors per als pròxims 2 partits.
1: I són aquests, els ucraïnesos. Banat, convocat amb l'absoluta, i Krapistov i Shimpur amb la sub-21, a més de Yasser Asprilla, que disputarà 3 amistosos amb Colòmbia, Júnior, que anirà amb la selecció espanyola sub-18, i l'As, convocat amb l'absoluta de Guinea per disputar els 2 primers partits de classificació per a la Copa d'Àfrica. El Girona, per tant, haurà de jugar sense aquests 6 internacionals els partits contra l'Albacete i Mallorca.
0: A la primera federació masculina, l'Europa ja té 9 entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes de la banqueta escapolada després de la destitució anunciada ahir de Josep Maria Jané. Blanco, que ha entrenat l'Atlètic Balears i a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir també el primer equip en 2 partits, anirà acompanyat d'Alberto González, que torna al cos tècnic de l'Europa uns mesos després de deixar-ho.
0: Alberto González, que era ajudant d'Adai Benítez. L'Europa ha sumat només un punt dels primers 12 possibles al grup 2 de la primera federació masculina. Veurem si aconsegueix redreçar-ho aviat. Per cert, demà es completa la 4a jornada amb el partit del Sant Andreu.
1: A Esquadra Ibarra reben a Can Dragó el Real Madrid-Castilla a partir de les 9 del vespre. El Sant Andreu buscarà la segona victòria al curs contra el filial blanc, que havia demanat l'ajornament dimecres per la disputa dissabte passat de la final de la Copa Intercontinental sub-20 que va guanyar el juvenil del Madrid.
0: En una estona parlarem amb Pau D'Arbre, el migcampista de la Unió Esportiva de Sant Andreu, un dels pesos pesants i un dels capitans d'aquest vestidor. En bàsquet, dia de celebració ahir a Badalona per la Supercopa aconseguida diumenge a l'Olímpic per la Penya.
1: La plantilla verdinegra va tenir ahir una recepció oficial institucional a l'Ajuntament i després els jugadors i cos tècnic van sortir al balcó del consistori per dirigir unes paraules a l'afició, que feia, atenció, 18 anys que no celebrava un títol del seu equip. Els més ovacionats van ser Ricky Rubio i l'MVP de la Supercopa, Nico Laprovittola. A més, el capità Ante Tomic i l'entrenador Dani Miret. Tots van prometre seguir treballant perquè no passi tant de temps per celebrar un altre títol just abans de l'inici d'una temporada il·lusionant.
0: La penya que ha de deixar per cadejar la celebració per preparar l'inici de la CB, que arriba aquest mateix cap de setmana.
1: La 6a Joventut debuta diumenge al migdia a la pista del Breogán. També diumenge a la tarda jugaran el FIAC Girona a Fontajau contra el Camp Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. I s'obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Quitanàs Manresa, mentre que el Barça rebrà al Palau el Leima Corunya, un conjunt blaugrana que abans, aquest mateix dijous, debuta a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas, contra l'Efes d'Istanbul.
0: En hoquei patins ja coneixem les llistes de Pere Bàries i Sergi Macià, ja la coneixíem per la disputa del Mundial, que tindrà lloc a l'octubre a Asunción, a Paraguai.
1: A la convocatòria masculina, la gran novetat és Biel Llanes, jugador de l'Igualada i gran revelació de l'última hoquei lliga. La resta, la gran majoria, també catalans, són els porters Candid Ballard del Reus i Blai Roca del Liceu, i els jugadors Pau Bargalló i Nil Roca del Benfica, César Carballeira i Pol Manrubia del Porto, Marc Grau i Eloi Cervera del Barça i Ivan Morales del Barcelos. El Mundial masculí entre el 12 i el 18 d'octubre, mentre que el femení en 7 de les 10 convocades catalanes es jugarà del 4 al 10 d'octubre.
0: I un últim punt en waterpolo. Avui es juga al vespre un partit de Lliga a la divisió d'honor masculina.
1: A 3:15 es disputarà el duel català avançat a la tercera jornada entre el principal candidat al títol, l'Atlètic Barceloneta, i el Centre Natació Mataró. A 3:15 del vespre, a la piscina de Sant Sebastià. Demà es jugarà un Mediterrani Sabadell pendent de la primera jornada.

0: Dimarts 22 de setembre, 8 minuts gairebé passen de dos quarts i mitja de dues. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca la Champions femenina, ho dèiem ara, amb aquesta primera fase lligueta, amb 6 partits i amb el Barça, vigent campió, com el rival a batre, malgrat els canvis que ha tingut aquest estiu a la plantilla i algunes de les sortides importants. Aquest mateix migdia ja n'ha parlat a la prèvia l'entrenador blaugrana Pere Romeu, acompanyat de la davantera polonesa Eva Pajor. Demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'enjoc amb la prèvia més extensa. Demà a les 9 es jugarà aquest Barça-París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Aquests dos equips que ja es van enfrontar, recordem, a la primera fase de la Champions de la temporada passada, en aquella ocasió la capital francesa, amb triomf blaugrana per 0-2, amb dianes de Vicky López i Caroline Graham Hansen. Evidentment, demà, com dèiem, en parlarem més. En una Champions que comença avui a 6:45 de la tarda, tenim un dels plats forts d'aquesta primera jornada, el Bayern de Múnich-Manchester City. A la mateixa hora es disputarà l'Inter de Milà-Haken-Suec i a les 9 tindrem un Juventus-Benfica i l'Arsenal-Koge i el debut del Real Madrid, que s'enfrontarà, rebrà de fet, al PSG. Més futbol en categoria masculina, la segona divisió. Molt males notícies per al Sabadell, que perd una de les sensacions d'aquest gran inici de temporada del conjunt arlequinat. El davanter nord-americà Nico Joachini, autor de 3 gols en els primers 5 partits de Lliga, que haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà, per tant, segurament el que resta de curs. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joachini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
2: El Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente teníamos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
1: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joachini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
0: Gràcies, Sergi, de Sabadell a Terrassa, perquè l'equip d'Oriol Alsina, el Terrassa Futbol Club, ho explicava mai, ja coneix el que serà l'últim obstacle per jugar aquest any en la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El conjunt agarenc s'enfrontarà als quarts de final de la Copa Federació dimecres de la setmana vinent, ho sabíem ahir, 30 de setembre, al Sestao Ribera, l'emblemàtic municipal de Les Llanes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Sestao River és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa Futbol Club si vol disputar l'edició de la Copa del Rei d'aquesta temporada i enfrontar-se a un primera divisió. I és que els agarencs han començat amb molt bon peu la temporada, amb 3 partits en la competició casolana, amb 2 victòries i un empat, i en la competició de la Copa Federació, amb 2 victòries. Recordem, la passada setmana davant el Binèfar i ara fa 15 dies davant el San Juan de Pamplona. Un Oriol Alsina que valora aquesta competició de la Copa Federació. Li hagués agradat que el partit es disputés a l'Estadi Olímpic, però diu que és un premi per l'afició i que espera, doncs, poder recompensar amb aquesta participació al torneig del CAO.
4: Per molts factors, avui un cop més, gent de Terrassa ha vingut aquí, els dits dels futbolistes, que és un valor atenuant que tenim per aquesta gent que s'ho mereixen tot. I volem jugar a casa nostra pel desgast, però també perquè hi hagi la nostra gent, perquè ens ajudi en aquest partit, que és una final per arribar a jugar contra un primera divisió a la Copa del Rei. El premi és molt i molt gran i volem fer-ho davant de la nostra gent, que sempre està al nostre costat, tant quan les coses van bé com quan no van bé.
3: Per ser un Terrassa que ha posat autocar gratuït per al partit de dissabte a les 5 de la tarda al Camp de l'Ebro. Un Terrassa que, recordem, encara no ha encaixat cap gol en els 510 minuts que ha disputat aquesta temporada. Són 240 en la Copa Federació i 270 en la competició de Lliga.
0: Gràcies, Miqui. I una categoria per sobre, la primera federació masculina. L'Europa va anunciar ahir la destitució de Josep Maria Jané com a entrenador i poques hores després ja anunciava l'arribada de Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet, que el curs passat va entrenar a l'Atlètic Balears i ha estat molts anys a l'Espanyol, arribant a dirigir en un parell de partits del primer equip, arriba per agafar les regnes d'una Europa que només ha sumat un punt dels primers 12 possibles. I ve acompanyat, per cert, d'Alberto González, que va ser ajudant ja de Dai i torna només uns mesos després d'haver marxat. Luis Blanco serà presentat aquesta tarda a les 7 al Nou Sardenya. I pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà el seu partit corresponent a la quarta jornada. Els quadribarats reben el Real Madrid Castilla demà a les 9 a Can Dragó. I per parlar-ne tenim ara mateix al telèfon un dels capitans del Sant Andreu, el migcampista Pau D'Arbre. Pau, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Setmana estranya, entenc, per no haver jugat ja el cap de setmana i haver-ho de fer dimecres. Com està l'equip i com creus que arriba aquest partit contra el Castilla?
5: No, l'equip està amb ganes, després de la derrota contra l'Eivissa, i amb ganes de reafirmar-nos i de guanyar els 3 punts.
0: Ja sabeu el que és, sobretot de la temporada passada, però no sé si és diferent enfrontar-se a un filial pel tipus d'equips que són, que solen ser, que no pas, per exemple, a un Eivissa, un Àguiles o un Osca, que són els rivals que heu tingut fins ara.
5: Sí, bueno, el filial és el típic equip amb molt de ritme, molt de dinamisme, jugadors molt tècnics i bueno, sempre costa jugar contra equips així perquè bueno, tenen una capacitat física superior, però bueno, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem doncs, treure els 3 punts.
0: Aquest partit que es va ajornar per la disputa de la Intercontinental, és evident que el Castilla té un equip molt jove, molt més que el vostre, no sé si també pot jugar un factor l'experiència que pugui tenir també al camp.
5: Sí, el que t'he dit, ells tenen les seves armes que intentaran treure el màxim profit i nosaltres doncs, l'experiència sí que podem tenir nosaltres, això és un valor afegit que pot fer que els 3 punts es quedin aquí.
0: El partit torna a ser a Can Dragó. Com us esteu trobant allà com a locals de moment?
5: Bueno, sí que és veritat que l'afició fa molt. Es nota que fan l'esforç de venir fins aquí i donen un plus, però bueno, sí que jugar fora al Narcís Sala no és tan fàcil com jugar allà perquè bueno, et sents molt de suport, però sí que a Can Dragó la gent fa un esforç molt gran i la veritat que molt contents com ens està rebent l'afició.
0: Us està costant una mica fer-vos-ho vostre, sentir-vos a casa, diríem.
5: Sí, al final no és el mateix a l'estadi Narcís Sala que Can Dragó, que té la pista d'atletisme i és més fred, però bueno, la veritat que de moment hem jugat un partit i l'hem guanyat i esperem que demà sigui el segon.
0: No sé si des del vestidor se segueix l'actualitat de les obres del Narcís Sala, aneu preguntant quan podrem jugar allà.
5: Bueno, un cop a la setmana o dos a la setmana anem a fer vídeo al camp i més o menys anem veient l'evolució de com està la herba, però sí que tenim moltes ganes de que s'acabin ja les obres i poder jugar en el nostre camp.
0: Sí que heu fitxat i teniu alguns jugadors ja amb experiència a la categoria, però quins són els canvis més grans que heu notat respecte a l'any passat, a la segona federació?
5: Bueno, sobretot el ritme de joc, jo crec que es nota molt. Els jugadors tenen, bueno, de moment sembla que tinguin més qualitat a l'hora de decidir i d'executar les accions, però bueno, al final el que et marca estar més a dalt o més a baix és la competitivitat de l'equip i crec que en això som molt bons.
0: I no sé si també esteu pendents, ho deia ara a l'inici, del principal rival dels últims anys, diríem, l'Europa, que, com dèiem, en les últimes hores ha canviat d'entrenador. No sé si esteu pendents des del vestidor, des del Sant Andreu, des de l'equip, i ja teniu el marcat al calendari, evidentment, el dia del derbi.
5: Sí, bueno, són coses que encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa ja que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen i t'enteres, però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Acabo preguntant per un balanç general més d'aquest inici de temporada, ja amb 3 partits en aquest grup 2 de Primera Federació.
5: Bueno, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa que haurien de ser candidats a l'ascens i bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones i el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement, i bueno, demà és això, demà intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Entenc que l'objectiu és de la permanència, quan abans millor.
5: Sí, sí, sí, està clar que com abans et salvis, més punts tens per mirar cotes més altes, però està clar que el primer que has de fer és salvar-te sempre i a partir d'aquí ja mirar més a dalt.
0: Doncs el més immediat és demà dimecres a les 9 del vespre, aquesta Unió Esportiva Sant Andreu, que buscarà la segona victòria del curs, en aquest cas en aquest partit pendent de la quarta jornada contra el Real Madrid-Castilla, a Can Dragó a les 9 del vespre. N'hem parlat amb el migcampista quadribarrat Pau d'Arbre. Pau, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per demà i pel que queda temporada.
5: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Parlem ara de bàsquet. Festa grossa ahir a la tarda a Badalona i no és per menys en la celebració de la Supercopa Endesa masculina aconseguida aquest cap de setmana per la penya. El primer títol del conjunt verd i negre en 18 anys. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Xavi Ballesteros.
1: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olímpic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
1: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar algun equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal i una entitat que torna a situar en Badalona al mapa.
4: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
1: Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va esfermar en una plaça de vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. L'Albert i la Dúnia, aficionats verd i negres, estaven emocionats.
5: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar. Era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
6: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa. Va ser molt xulo.
1: El pròxim partit del Joventut serà diumenge a Lugo, l'inici de la Lliga CB. Un partidàs contra el Breogán, on la penya rebrà un homenatge.
0: Gràcies, Xavi. La penya, que com dèiem, ja ha de deixar aparcada la celebració per preparar l'inici de la Lliga CB, que, com dèiem, aquest diumenge al migdia a la pista del Breogán. També diumenge ja a la tarda jugaran la Fiat Girona a Fontejau contra l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Kids Anas Manresa, mentre que el Barça també jugarà dissabte, en aquest cas rebrà el Palau al Leima Corunya a les 9 del vespre, un conjunt blaurana que abans, aquest mateix dijous, debuta ja a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas contra l'EFES d'Istanbul. I en categoria femenina, també demà juga la final de la Lliga Catalana entre Espart Girona i Cadí la Seu, el conjunt gironí que té marcat el calendari el dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, amb l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina contra un rival que també coneixerà demà. En parlava una de les noves incorporacions a la sensació de la selecció espanyola del bronze al Mundial d'aquest estiu, l'asturiana Iana Martín, que ahir feia, de fet, el seu primer entrenament amb el seu nou equip i enviava aquest missatge a l'afició.
7: Que tengo muchas ganas de conocerles, que les esperamos en Fontajau, que estamos preparándonos y creando las conexiones entre nosotras necesarias para llegar súper preparadas y que tengo ganas de verles.
0: I Iana Martín, un dels nous fitxatges estrella d'aquesta Espart Girona, que, com dèiem, té marcat en vermell el calendari aquest dimecres 30 de setembre, la setmana vinent, amb la prèvia de l'Eurolliga. El rival sortirà del duel entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc, que es juga, com dèiem, demà. Per tant, demà ja sabrà el rival l'Unis Girona, un Unis Girona que, com dèiem, demà també juga la final de la Lliga Catalana contra l'altre equip català d'aquesta màxima categoria femenina, que és el Cadí la Seu. I més enllà d'això, aquest cap de setmana, també en bàsquet, en aquest categoria femenina, s'ha disputat la Copa Bages. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Un pavelló ple a vessar va gaudir del torneig que obre la temporada al bàsquet de la comarca. Després de dos caps de setmana de competició, el Manresa Club de Bàsquet Femení va endur-se la final en un partit on l'ASFE de Sant Fruitós va competir contra un equip d'una categoria superior. Les Magenta van acabar guanyant de 9 punts de diferència. Miquel Castillo és l'entrenador de les manresanes.
9: Al final estem contentes perquè ASFE l'any passat estava competint a Copa, hem jugat contra un equip de Copa i ens hem quedat amb la sensació de que l'altre equip estava content perquè havia perdut només de 9 punts. O sigui que això també els he dit a les jugadores que és un treball nostre.
8: La final masculina va ser un duel intens entre dos equips on es va respirar la rivalitat entre el Club Bàsquet Castellet i la Salle Manresa. Precisament aquest estiu molts jugadors han canviat de samarreta entre aquests dos equips. Per sorpresa, l'equip d'una categoria per sota, la primera catalana, va sorprendre un Club Bàsquet Castellet que debutarà a

0: I acabem amb motor, ho explicàvem ahir. Molt bon cap de setmana per al motor català, més enllà de l'actuació discreta de Marc Márquez al Gran Premi d'Àustria de MotoGP i també d'Àlex Rins, Àlex Márquez i Pol Espargaró. Aquest cap de setmana hem tingut ni més ni menys que 3 títols mundials per a pilots catalans. En motocross, el de balsareny Guillem Farrés va ser campió del món en categoria MX2. L'any que ve ja competirà a la categoria reina, el pilot de 23 anys, mentre que la jove lloretenca Daniela Guillén va guanyar el seu primer títol mundial amb només 20 anys, guanyant la prova australiana. Qui repeteix és la garenca Berta Bellán, que aquest diumenge guanyava ja el seu tercer mundial de trial, el segon consecutiu a l'aire lliure. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Berta Bellán ho ha tornat a fer. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya. Era l'últim del campionat, aquest passat cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a León, en un frec amb Andrea Rabino. La garenca afrontava aquesta última prova amb 11 punts d'avantatge. Després de la primera jornada dissabte, aquesta distància augmentava fins als 15. Després de la jornada diumenge, Berta Bellán aixecava el títol, 368 punts, 19 més que Andrea Rabino. Una de les coses boniques de la ràdio són les sensacions i també el so. Aquest és el moment on Berta Bellán arriba després de ser campiona del món.
2: On està la baba? Molt bé. Vamos! Toto! Orientado.
3: Berta, congratulations, your second world title, eh?
4: Yeah, of course. For me, it's amazing day, amazing season, and thanks for all the team, Alba, and all the sponsors.
1: Una Berta Bellán emocionada, contenta i donant les gràcies a tot el seu equip. Una garenca que ha demostrat que amb humilitat, amb superació i també amb un missatge d'empoderament de l'esport femení i més concretament del trial GP Woman. Un exemple de que els somnis es poden fer realitat i en alguns casos per partida doble.
0: Gràcies, Miqui. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
0: Els esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
0: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
6: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
3: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
7: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
8: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
8: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
8: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
3: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
8: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
8: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
3: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, el tret de sortida, a aquest pla. Allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
0: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
13: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
14: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
13: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació, en horari de matí, de les 10 a les 2, i també en horari de tarda, de les 4 a 6:45.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari, amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
16: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
17: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
15: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic, en equipaments energètics medicaments sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
20: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
19: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
3: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada a la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
3: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
0: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
21: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
22: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
4: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
6: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
5: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
3: I de Barcelona a l'Alt Camp. Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
24: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
23: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de Valls. Falsos i danses.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
26: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
25: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
27: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
25: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
28: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
29: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
28: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
25: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
1: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
7: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olímpic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
1: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
8: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos y al baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
25: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. No!

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de Secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de privació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
15: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
21: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
21: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
22: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
23: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge. I es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
21: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
21: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat Dia Aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
21: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
21: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
24: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
25: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornem a lluitar per tot segur.
24: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
26: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y esto.
24: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies als

0: ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
1: El Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
0: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la Banca Balaïdos del Celta Fortuna.
2: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí la Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cugat, Palau, Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa! Quina planxa! Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm per

temps atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

0: això no és això.
1: Tot el dia m'està xinxant.
0: O no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat del conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
2: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
1: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? De la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.
4: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc, tu ho saps?
5: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
6: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
7: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
6: Rambla 54 és un passeig humanístic.
7: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials... Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
3: Un plaer, Anna.
2: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
3: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
2: Jo he buscat això de BAC al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del BAC, no?
3: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un BAC per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
2: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
3: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vaide Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
4: I un dia mos va dir, bueno, mos puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda. I vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
2: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
3: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
4: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia esta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia este truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia o me va cridar molt l'atenció va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
2: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
3: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
4: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i és apte per a tothom.
3: Però clar, tal com apunta Disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
4: gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va, de la seva infància, i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien, autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
2: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
4: Els esports de lluita n'han existit per les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en molts esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. Suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
3: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
2: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
3: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate. També fa falta a la lluita del baki i en altres. En qualsevol cas, és molt interessant de veure.
2: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
3: Fins aviat.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al Port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pereferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama, amb la fulla blincada cap endins i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha diverses, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après. De fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, a nosaltres no ens agrada dir soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però hi ha una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot era, fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut. Van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després, el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que l'havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenia, esclar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Badoret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que hi fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores, i això te treu una pila d'hores, sí, i feina ben feta.
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, quan hi va haver l'entrada del plàstic, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any manteniment és molt inferior, i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc, i el que ens ha anat donant vidilles, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món, i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer, i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca, quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no se sap mai,
1: Sí, sí, sí, però, esclar, guaita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, tu no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però, bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya, per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa, a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i... En fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos. El conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai. Aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius, una abraçada, adeu.
0: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
5: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
5: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
6: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
6: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
6: I de fet...
3: Digues.
6: I de fet, això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat, doncs, descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
3: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
6: Doncs, Anna, m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
7: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
6: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
7: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada que tinguin més talent de vida, i amb ganes de tornar al poble, doncs vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
7: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo al dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i ja estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. i, bueno, i ajuda a tota família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també i sempre és d'estirar i deixar i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
6: Perdó.
3: Digues, digues.
6: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
7: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Bixaurri, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
7: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat és d'un altre noi, és d'en Josué de Capri Omega, i estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final va tirar avant, i ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
7: Doncs és més complicat, jo crec que és més complicat, i és un formatge més boig, lo de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva, de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però esta és la gràcia d'aquest formatge, i costa de formar el client també.
6: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar, i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
7: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis, i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial, sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans, i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
7: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè en 7 anys vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a après a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
7: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i estava la meva parella i jo normalment acostumo a tirar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i, mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica. Doncs...

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, per exemple, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
10: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
13: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
15: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Són les 5.
15: El Prat en 3 minuts.
17: Bona tarda, els parla Lluís Rodríguez Alonso. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Això ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Climascola i es desplegarà al llarg d'aquest curs. Malgrat que la competència és de la Generalitat, l'alcaldessa ha defensat la mesura com una eina essencial per garantir l'èxit educatiu.
18: Aquest curs continuarem la feina amb una segona fase del Pla Climascoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
17: La mesura que

0: Sumar l'anunci del pla actualitzar clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya s'ha fet a la mar de la lliçó inaugural que ha donat la benvinguda al nou curs escolar. I encara parlem d'educació perquè el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat per resoldre la crisi educativa. Durant les properes setmanes es definiran els 5 sistemes principals a debatre, ho explica Joan Manuel del Pozo, president del Consell.
1: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
0: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril de l'any que ve està previst que el Consell presenti les seves conclusions. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació del PGM de Pla General Metropolità, que actualitza i flexibilitza les exigències de places d'aparcament als edificis i també a la via pública. La modificació afecta 28 municipis, entre els quals el del Prat, i actualitza algunes regles que ja tenien una antiguitat de 50 anys. Una de les principals novetats és que aquestes noves promocions d'habitatge protegit i els allotjaments dotacionals o comunitaris ja no hauran de reservar un mínim de places d'aparcament per a turismes. Els esports. El patinador pretenc Adrià Fernández de Club Patí Velocitat del Prat ha aconseguit la medalla de bronze en els 10.000 metres eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista. I a motor, Joel Esteban no ha aconseguit puntuar el Gran Premi d'Àustria. El pilot pretenc de l'EBL ha passat per la línia de meta en 16a posició, un resultat que el fa baixar fins al 17è lloc a la general. Això és tot el moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.
2: Nostalgia.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 22 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs parlem d'aturades habituals. Per tant, àrea metropolitana de Barcelona, sobretot zona del Vallès. És el cas de l'autopista AP7, que presenta retencions per volum de trànsit d'un parell de quilòmetres a la zona de Barberà del Vallès i en tots dos sentits de la marxa. Per tant, aquesta zona de l'autopista AP7, tram de Barberà del Vallès, carregats en totes dues direccions. També parlem d'aturades més o menys habituals, intermitents, un parell de quilòmetres a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit sud, en sentit Barcelona. I passa el mateix a l'extrem nord de Barcelona, que hi ha retencions habituals als darrers trams de les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, la C-33 i la C-58, amb aturades d'un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels extraescolars dels infants amb Montserrat Fraguas, directora del Centre Nona de Psicologia de Rubí. Continuarem amb llengua per saber quines eines ens poden ajudar a millorar el català ara que comencen els nous cursos. Ho farem de la mà del Benjamí Company del CNL Prat. I acabarem amb la tercera lliga del Paraulògic, que va començar ahir. Conversarem amb en Pau Vidal, que és filòleg impulsor d'aquest joc de paraules. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda és moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha fet canvis en el model de primera atenció dels serveis socials bàsics, que han permès reduir un 76% el temps d'espera per accedir a una primera visita presencial. La mitjana ha passat dels 63 dies als 15, mentre que la primera orientació telefònica es realitza actualment en menys d'una setmana, amb una mitjana de 5 dies. El nou equip de primera atenció i valoració social permet fer una primera valoració des del primer contacte i determinar quin tipus de resposta necessita cada situació. D'aquesta manera, les demandes que poden resoldre's mitjançant informació o orientació no han d'esperar necessàriament una visita presencial, mentre que les que requereixen una intervenció social poden ser derivades al recurs corresponent. Segons l'Ajuntament, la reducció del temps d'espera s'ha produït alhora que ha augmentat el volum de demandes. Durant el primer semestre de 2026, l'equip de primera atenció i valoració social va gestionar 1.590 demandes, 150 més que en el mateix període de l'any anterior.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Front comú entre les diferents associacions veïnals de la comarca per descongestionar les llistes d'espera a l'atenció primària. El moviment veïnal del Vallès ha anunciat avui que totes les federacions portaran al ple dels respectius municipis una moció denunciant la situació que arrosseguen els CAPs i hospitals del Vallès Occidental. A tall d'exemple, ara mateix una persona que necessiti anar al taulí per posar-se una pròtesi al genoll ha d'esperar-se de mitjana 119 dies i actualment hi ha 479 pacients. Uns tempos inacceptables per Agustín Lorca, membre de la Vocalia de Salut de la FAPS.
3: Y lo que nos da miedo es que se normalice esta forma de lista de espera, que la gente en la calle vea como algo normal y, bueno, y cuando en realidad tenían que sonrojarse.
2: Amb aquesta iniciativa, el moviment veïnal del Vallès pretén alleugerir la situació, però són conscients que la resposta, en tot cas, no arribarà aviat.
0: Gràcies, Anna, i anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí a la feina. Des del centre hospitalari condemnen tota mena de violència tant fora com dins. Comprenen que en espais com les urgències hi hagi un clima més tens, però exigeixen que hi hagi convivència i respecte. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància espais com el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
5: Las instituciones doten de seguridad los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos.
4: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i ha assistit, entre d'altres, Xavier García Albiol.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Clima a Escoles i es desplegarà al llarg d'aquest curs i complementarà les actuacions que ja s'han executat a 13 centres de la ciutat, 11 escoles i 2 instituts.
7: Aquest curs passat vam mobilitzar 1,5 milions d'euros amb un objectiu, que a l'inici d'aquest curs totes les escoles del Prat tinguessin almenys un espai climatitzat i que totes les escoles tinguessin també ombres als seus patis. Continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima a Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
6: La mesura, que se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya, s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural, que dona la benvinguda al nou curs escolar.
0: Gràcies, Víctor. I ara abandonem el litoral. Tornem al Vallès Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El FORBAT, el Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, ha fet de Castellà la capital del teatre amateur i tot apunta que tornarà a acollir una segona edició. Durant 4 dies, del 17 al 20 de setembre, es van representar una tretzena d'espectacles a l'Alcabot Espai Cultural i a la sala de petit format de l'Ateneu de Castellà. Des de l'organització, la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès volen agrair la participació de totes les companyies i dels intèrprets, així com dels equips tècnics i de les persones que han treballat per fer realitat aquesta primera edició. Aquesta primera edició ha propiciat la trobada entre grups de teatre amateur i públic amb la voluntat de compartir creacions, enfortir vincles i donar visibilitat al treball de les companyies, com expliquen des de l'organització, que fa una valoració positiva de la resposta del públic, ja que s'ha aconseguit una assistència mitjana del 60% de tots els aforaments.
0: Gràcies, Albert. Anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquí a Rubí, la coordinadora d'entitats per la sanitat pública considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur hospital, entre cometes, que s'ha de construir a la ciutat. Diem entre cometes perquè, de moment, es planteja un centre d'atenció integrada en salut, un CAIS, sense hospitalització ni llits, però amb consultes externes, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació o serveis de salut mental. Doncs bé, la coordinadora considera que el projecte ha anat perdent prestacions respecte a la proposta de centre d'alta resolució que es treballava el 2024 i que ja s'havia rebaixat respecte a l'hospital de gran format del qual es parlava ara fa gairebé 20 anys. Joaquim Mòdena reclama que l'equipament tingui més capacitat hospitalària.
10: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem.
9: Recordem que Salut preveu aprovar el pla funcional aquest octubre i situar la licitació del projecte executiu durant el 2027. A partir d'aquí seria una espera de 5 o 7 anys per tenir l'hospital funcionant.
0: Gràcies, David. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella. Bona tarda.
11: La Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per a tothom, posa el focus en un dret que encara no és una realitat per a moltes persones. A Sant Cugat, Aura Tomàs, una jove de 26 anys amb paràlisi cerebral i usuària de la cadira de rodes, i Montserrat Trias i Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa total, coincideixen en el diagnòstic. La ciutat continua presentant barreres físiques, tecnològiques i socials que condicionen la seva autonomia i vulneren el dret a la mobilitat de les persones amb discapacitat. Sentim Aura Tomàs.
12: No pot ser que per una barrera física que jo no he triat, en aquest cas, no pugui accedir a un espai. Ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai.
11: Els entrevistats coincideixen a reclamar que les persones amb discapacitat participin en el disseny dels espais públics i de les polítiques de mobilitat.
13: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Bé, com ja sabeu, el curs escolar ha començat i també han començat els extraescolars. Els nens i nenes corren amunt i avall fent des d'esports a música, teatre, pintura, però com de bo és per a la seva salut mental fer tants extraescolars? Els ajuda o els perjudica? Doncs per saber-ho connectem amb Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Montserrat Fraguas, directora del Centre Nona de Psicologia i Pedagogia. Bona tarda, Montserrat.
2: Bona tarda.
1: Primer de tot, anem a parlar sobre extraescolars. Quins beneficis poden tenir els extraescolars pels nens?
2: Home, múltiples si els sabem administrar. Clar, tu d'extraescolars pots afegir al currículum escolar, doncs pots afegir aprenentatges artístics, coses que serveixin també per aprendre a desconnectar. I està bé, té un problema quan els fem servir per col·locar els nens i ara un, ara un altre, ara un altre, i els nens fan tres extraescolars cada dia, amb la qual cosa això és un estrès. Llavors, aquí ja no m'agrada tant les extraescolars. Hem de veure que siguin ben triades i adequades i moderades.
1: Si els extraescolars, si fiquem masses, poden tenir un efecte negatiu?
2: Sí. Absolutament.
1: I això com es pot veure en un nen? Quin efecte pot tenir en ell?
2: Estan normalment més neguitosos i pots intervenir menys amb ells, escolten menys. Clar, ells poden, si fan música, esport, ceràmica, poden fer un munt de coses, però home, jo recomano que també tinguin temps per avorrir-se. Llavors, no es tracta de omplim les hores, omplim les agendes. Dels adults tampoc hauríem de fer-ho. Les agendes no han d'estar tan atiborrades, no? I llavors, com que normalment no és així, doncs he de dir que les extraescolars són un bon complement educatiu, boníssim.
1: I, bueno, hem parlat una mica de lo negatiu. Anem a centrar-nos en lo positiu. Què pot generar en un nen tenir extraescolars? Pot ajudar amb, per exemple, un nen que té molta energia, que estigui més tranquil, o pot ajudar a gent que té interessos diferents a que trobin, pues, amistats fora de l'escola? Poden tenir aquest vessant social i aquesta vessant més, no sé, per descobrir,
2: sí,
1: aquests nens a si mateixos?
2: I tant, i tant. Els nens, en general, quan les extraescolars que hi ha, tant d'artista com d'aprenentatge, tot, són complements que tenen. Són nens que coneixen nous. Sí que és veritat que fan relacions socials. Hi ha nens que tenen dificultats en relacionar-se. A vegades, pues, un extraescolar d'un grup d'habilitats socials també l'ajudarà a que aprengui a relacionar-se amb altres nens. Però encara que no sigui un grup específic per aprendre habilitats socials, es relacionarà amb altres nens. Hi ha nens, per exemple, que a l'escola no tenen bullying però no són massa ben acceptats i van al cau, i al cau fan una feina diferent, fan excursions. Clar, no, si tu no ets gaire bo escolarment però en canvi doncs t'agrada caminar i t'agrada la natura, en el cau estàs bé, igual ja et sents bé, la teva autoestima millora, ja no depèn només de lo que fas al col·le, sinó que depèn de, tens altres llocs on la teva imatge i percepció de tu mateix varia una mica, i sí, en aquest sentit és estupendíssim.
1: I en el context que estem ara, no, dels nens, per exemple, tenen els mòbils, tenen les tablets, tenen a casa moltes coses que els fan estar tancats a casa, creus que les extraescolars són més necessàries que abans, de quan es jugava al carrer, per exemple?
2: A veure, home, des de que es jugava al carrer ja han passat molts anys. Jo crec que hi ha molt poca gent que hagi jugat al carrer ja que no sigui de la meva edat. Els altres ja són... Em sembla que no ha jugat gaire gent ja al carrer. Però sí que és veritat que... els nanos que s'enganxen amb les tablets, això hauríem de regular-ho de manera que els pares tinguin l'autoritat de que puguin dir tanta estona i es treu. Perquè és veritat, a la llarga podem acabar fent nens com allà al Japó, que es queden tancats a dintre de l'habitació i no surten ni per menjar ni per res, i tu dius, home, això és un disbarat. No, això ho hem de regular els pares abans, molt abans. I clar, si tens una activitat extraescolar que atrau el nen, doncs clar, li fas fer esport, que es bellugui, en vez d'estar-se'n allà enxubat amb una màquina, i es relaciona tocant-se amb les persones, no a través d'una pantalla i jugant a un joc que saber què, no? Doncs sí, de totes en aquest sentit les avantatges de les extraescolars són notòries. Clar, jo ja les dono molt per suposades sempre, no? Llavors per això jo començo amb la part negativa, perquè n'hem abusat, però realment les extraescolars, jo sempre dic, ostres, aquí tenim l'escola de música, però l'escola de música és estupendíssim, treballes una àrea del cervell que no es treballa tant a l'escola, ceràmica, esport, esport sí que fan esport a l'escola, però un esport més continuat, treballes la constància, treballes l'esforç, treballes la capacitat de tornar a començar quan una cosa no t'ha sortit bé, que també es treballa a l'escola, però bueno, són, aquí és més intens, és més intens, perquè no, no tens tant els coneixements, sinó que tens directament la, la capacitat de resiliència, tot, tot això, sí, sí, amb això és fantàstic.
1: I pot haver també l'efecte contrari, nens que, per exemple, per una situació econòmica no poden fer extraescolars i veure els seus companys fer extraescolars que els generi frustració o que els generi enveja?
2: Sí. Sí, sí, sí, absolutament. I amb això tenim sort, una mica, perquè hi ha servei, els serveis socials tenen alguna, alguna entitat que se n'ocupa d'agafar nanos que no tenen aquesta possibilitat i els recullen per les tardes i fan activitats per a ells. Clar, no tots els nens accedeixen a aquest recurs, però home, amb aquests nens pobrets que ho necessiten molt, és un recurs superestupendíssim que existeix i que jo demanaria que el mantinguin tant temps com pugui ser possible.
1: Sí, de moment estem dient que els extraescolars ni masses ni no fer-los, o sigui,
2: exacte,
1: un punt mig, no?
2: Exacte. A veure, no fer-los, si tu estàs amb una família que et dedica l'estona, que t'ajuden a aprendre coses, que et porten a córrer pel bosc, que et porten a la piscina, que bueno, et farien menys falta perquè ho faries amb la família, però home, a mi que la família deixi anar una miqueta i que se n'ocupi un altre educador que té uns conceptes diferents d'educació, em sembla interessant.
1: I també, bueno, per altra banda, hi ha diferents tipus d'extraescolars, hem parlat d'esports, hem parlat de música, de ceràmica. Hi ha algun extraescolar que estigui més o menys desaconsellat, aconsellat per un període o una edat?
2: Home, sí, home, els artístics totes les edats van bé perquè t'adaptes al procés creatiu de cada un. El que hi ha un que va molt bé amb nens hiperactius que, no, que els hi costa concentrar-se i per aquí ets, jo moltes vegades els dic un art marcial tipus taekwondo. Per què dic això? Perquè és un tipus de disciplina que has de fer memòria, has de fer coordinació de moviments, et parlen molt de la disciplina i del control. I clar, els nens que són hiperactius amb un taekwondo acostumen a funcionar molt bé, perquè és una cosa activa, dinàmica, però amb un control. I llavors treballes les dues parts del cervell que li fan falta a aquest nen.
1: I amb nens potser això, que tenen més problemes per relacionar-se de forma social, potser algun esport en equip seria bo o algo més tranquil, algo més acomodat?
2: Els nens que tenen dificultats de tipus social, jo moltes vegades els dic que vagin al cau, als caus d'escoltes o d'esplais, no? Que penso que són unes entitats estupendíssimes que tenim en aquest país, que no les hem de deixar perdre perquè fan una gran labor. Les altres, evidentment, si tinc un nen amb dificultats d'habilitats socials, depèn del nivell, el puc portar a futbol, a bàsquet, a un esport d'equip, però alerta, que si és un nen amb un autisme lleuger, que li costa relacionar-se, a lo millor el poses allà en un equip i el bloqueges. Llavors, alerta, el millor que un nen el pots portar a fer un ioga infantil, que és més suau, que no li donaran empentes, que no el xocaran, saps? Que clar, depèn molt de quina necessitat tingui el nen, doncs evidentment una extraescolar o una altra és més adequada.
1: I bueno, hem parlat extraescolars com música o també els esports, no? Hi ha extraescolars que requereixen molta dedicació, música requereix assajar cada dia l'instrument, molta, molta perseverància, sí. I després, per exemple, un esport requereix competitivitat, en certa manera. Quan hi ha un efecte positiu o un efecte negatiu d'aquesta competitivitat, d'aquesta dedicació excessiva, pots veure en el teu nen, per exemple, quan un extraescolar li pot ser negatiu?
2: Home, Els nens tenen uns quants signes d'alarma. És que estiguin molt neguitosos, que plorin molt, que abandonin, que no estudin, que passin, o que contestin malament. O sigui, són signes d'alarma. És clar, si tu et comences a trobar algun signe d'alarma d'aquests, o que no parlin, o que es quedin callats, que no diguin res, que estiguin sempre moixos, són signes d'alarma. De què? Doncs valorem què hem canviat als últims moments. Si ha sigut una introducció d'un estrès escolar, passa que normalment et diuen si no els agrada, i jo no sóc partidària que es forci a fer l'extraescolar, però sí que et dic, si tu et compromets a començar extraescolar aquest curs, doncs aquest curs el farem sencer. Clar, una altra cosa és un nen amb una patologia que tu veus que li va fatal, home, si és un nen autista i estàs veient que allò li va fatal, home, evidentment prefereixo que el treguis que no pas que sostinguis la teva paraula de mantenir-lo tot l'any. Però bueno, això ja normalment ens ho pregunten, quan que els nens autistes la majoria tenen, estan atesos, doncs ens ho pregunten normalment. Ja derivem cap a coses que puguin fer xules, que els hi puguin haver complementàries a les seves necessitats.
1: I, bueno, sobre els extraescolars en si, hi ha alguna activitat que no sigui un extraescolar, però que creguis que les famílies haurien d'afegir a les tardes o als seus horaris? Perquè la gent, això, aparca els nens tres extraescolars seguits, però sí. Si una família vol fer un extraescolar però després tornar amb el nen a casa, què pot fer per complementar aquest extraescolar amb activitats o, has dit abans, portar-lo a la muntanya, a la piscina? Sí. Quines altres activitats poden fer les famílies?
2: Home, llegir contes és una cosa extraordinària, és importantíssim que es llegeixin contes. Es poden fer jocs de taula amb els germans i que aprenguin a respectar els torns, que aprenguin a perdre, que aprenguin a felicitar el que s'ha esforçat en guanyar i no ha pogut, i el que ha perdut, doncs, que pugui felicitar. Jo penso que activitats amb els nens de tot estil, des d'anar al bosc a dibuixar, a pintar, a fer tu activitats amb ells artístiques, anar a la platja, passejar, classes a la tarda, estem parlant d'extraescolars, a la platja no ens dona massa temps d'anar-hi, però bueno, anar a passejar als boscos que tenim aquí a Rubí, que tenim boscos preciosos, i anar-li ensenyant els arbres, pues, quin tipus d'arbre és aquest. Clar, ara diuen arbres i no arbres, i no saben els noms dels arbres. Home, pues, ensenyem-li que això és un pic, això és un roure, que això és una alzina, i això s'aprèn caminant pel bosc, no s'aprèn el llibre de naturals, s'aprèn caminant pel bosc. Aquest tipus d'activitats, jo penso que als nens els agrada molt escoltar contes. Doncs, ostres, anem a fer un conte xulo i li anem a explicar, diguem-li que el representin ells. Si tens diversos nens, si tens només un, pues que ell faci un personatge, tu fas l'altre. Bueno, és posar-li creativitat a l'assumpte, no? I ajudar-los amb els deures, també és una altra feina que s'ha de fer. I que jo soc partidària d'ajudar-los a que s'organitzin. Després els deures els han de fer ells. I també és un extraescolar fer els deures, perquè clar, a vegades hi ha nanos que ja entren a l'ESO i ja no tenen temps de fer els deures i de fer un extraescolar i no sé què. Llavors és quan van abandonant algunes extraescolars per dedicar-se als deures. Bueno, doncs, hi ha nanos que ho necessiten, ajuda'ls a que s'organitzin una miqueta i va, vinga, què tens, què hi ha a l'agenda, ta-ta-ta, i fas una mica de seguiment a través de preguntes. També és un extraescolar que pots fer amb els nanos.
1: I així, per acabar, de tu com a psicòloga, com a pedagoga, quins extraescolars has vist que t'hagin sorprès? En plan, per exemple, aquí a Rubí tenim una escola de pole dance on hi ha nens que fan l'extraescolar de pole dance. Hi ha algun extraescolar que t'hagi sorprès?
2: Bueno, en negatiu, no.
1: En positiu.
2: En positiu, va agradar molt saber que hi havia el drac de pedra, que és un lloc que van aprendre a fer escalada. I amb molts nens va molt bé aquest tipus d'esport. No, són xulos tots, no sé, no m'han sorprès, que n'hi ha tants. Bueno, sí, el del pole dance realment em va estranyar moltíssim quan el vaig descobrir que això existia, però com tantes coses, també hi ha l'escola d'escacs i també vaig pensar, ostres, hi ha una escola d'escacs, carai, que xulo, no? Hi ha nens que els agrada, doncs, ostres, que bé, perquè els ajuda a pensar, a programar. No sé, no tinc cap en contra de cap extraescolar, sempre que estigui ben administrada.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Montserrat, i bueno, que moltes gràcies per ser aquí i a veure si podem seguir una mica els teus consells i ajudar que els nens tinguin tardes divertides, però sense passar-nos.
2: Molt bé, doncs esperem que sigui així.
1: Moltes gràcies, Montserrat.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: la tarda no et desconnectis. Connectats.
1: Avui sembla que continuarem a l'aula perquè el Centre de Normalització Lingüística del Prat està immers en les inscripcions dels cursos de català que més aquest any s'han incrementat en oferta. Però més enllà d'això, avui a la secció de llengua volem conèixer quines són aquelles eines que podem fer servir per millorar-lo. I per fer-ho anirem fins al Prat. Fins al Prat Ràdio on tenim a punt el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
2: Bona tarda, i qui millor ho sap és el Benjamí Company. Ell és el Centre de Normalització Lingüística d'aquí de Prat. Què tal, com estàs?
3: Bona bé, tarda. Molt bé, bona tarda.
2: Explica'ns, doncs, una mica, ara esteu immersos en tota aquesta inscripció per als cursos, com està anant la cosa?
3: Bé, doncs, els cursos de català, aquesta setmana és l'última setmana que hi ha temps per apuntar-se. Molt poques places queden, perquè els cursos estan molt plens, però encara queden algunes places. Vull dir que els que ens estigueu escoltant, si voleu fer algun curs de català, sobretot dels nivells més bàsics i elementals, encara queden places, però poquetes. Però truqueu-nos perquè alguna cosa podem fer.
2: Uh-huh. Alguna novetat aquest any?
3: Ara no me viene. No. Seguim amb els cursos a tope de tots els nivells. Sí, una novetat important és que hi ha moltes més places. Hi ha moltes més places. L'any passat, el segon o tercer dia d'inscriure, la majoria dels cursos estaven tancats, però el Departament de Política Lingüística, el seu conseller, doncs han posat les piles amb això, i el Consorci per la Normalització Lingüística, i tot i que costa moltíssim, s'han contractat molt més profes de català. Costa, tu no ho saps, però vull dir, trobar un profe de català és més difícil que trobar una pepita d'or, una pedreta d'or en una muntanya. Doncs això, hi ha moltes més places i per tant s'han pogut augmentar els cursos i intentarem, doncs, aquest any que no hi hagi aquelles llistes d'espera tan antipàtiques.
2: Doncs parla'ns també, perquè quan comencin els cursos, doncs segurament, doncs, tots aquests alumnes necessitaran també, doncs, eines per millorar el seu català. I en aquest sentit volíem preguntar-te, doncs, per quines eines podem fer servir de cara a millorar el nostre català.
3: Molt bé. Eines, hi ha una cosa que es diu biblioteca, i la gent va... M'imagino que et refereixes a eines...
2: Sí. Eines sobretot digitals.
3: Sí. D'acord, molt bé, sí. No, ho he dit de broma, però és veritat, a les biblioteques estan, almenys a la d'aquí al Prat, hi ha tots els llibres dels cursos de català que fem servir, estan fantàsticament tots allà per editorials i tal. Eines digitals molt interessants. Tenim, per exemple, el Parlacat, que és una eina que ja fa com uns 15 o potser 20 anys que funciona, però que segueix funcionant molt bé, està actualitzada. És una eina que porta el Departament de Política Lingüística juntament amb el Consorci. Els cursos són gratuïts. El que passa que, clar, tu no et pots, no tens un tutor que et faci la retroacció dels teus exercicis. O sigui, estàs treballant sempre contra la màquina. La màquina et corregeix alguns exercicis mecànics i llavors et dona molta informació i molts exercicis. Per això funciona molt bé el Parlacat.
2: I, per exemple, si tens alguna errada, t'explica el per què?
3: No, però tu pots buscar el quid de la qüestió. O sigui, si veus que estàs fallant molt amb els exercicis que tenen tots a veure amb els pronoms de relatiu, doncs vas i busques el tema pronoms de relatiu. Amb això és una joia, el Parlacat, perquè tu et pots baixar tots els PDFs de tots els... gratuïtament, tots els PDFs de tots els cursos de català. I són molt bons. Són molt bons, perquè els redactats estan molt ben fets i s'expliquen molt bé. I els exercicis també són força vàlids.
2: Precisament per tal de corroborar això, no? Doncs podem també consultar una altra eina, que és l'Optimot, que és un clàssic del qual ja hem parlat aquí al programa. Quines eines té aquest Optimot?
3: Sí, l'Optimot és una meravella perquè, o sigui, abans jo això... vaig notar molt el canvi, no? Bé, i moltes persones que tinguem a partir de 30, de 30 anys o alguna cosa així, doncs haureu notat la diferència. Jo abans estava assegut a casa corregint un llibre, o corregint un exercici, sobretot corregint un llibre, i per una senzilla paraula podries trigar 10 minuts. perquè primer ho buscaves al diccionari general, agafa el diccionari general, aquell totxo, i comença a buscar la paraula. Clar, trigues un minut, 30 segons, dos minuts, depèn del què, després deies, ui, aquí no és, vaig a buscar el diccionari mèdic. No? Perquè estaves fent una paraula, no sé, buscaves el diccionari mèdic dos minuts més, tampoc no ho trobaves, però llavors tens la sort que tenies el diccionari de la farmàcia o farmacològica, no sé què, i podies estar buscant 10 minuts i no trobar res. I ara, en canvi, amb l'Optimot, amb segons o amb dècimes de segon, tens la resposta i completíssima, perquè t'ha buscat el diccionari general i a 8 o 10 diccionaris més. A més, busca amb plataformes digitals oficials en què, fins i tot si aquella paraula encara no està admesa, et diuen... estem a punt d'admetre-la, per tant, si la dono per bona jo en un llibre, no serà tan dolenta. Però això sí, de cara a estudiar català, està bé com a eina complementària a l'Optimot, perquè es tractaria de petites frases o de construccions sintàctiques petites i, sobretot, de lèxic. Però per la resta hem de buscar on hi hagi cursos.
2: I també de fet hi ha també les fitxes de l'Optimot, no? Abans posaves l'exemple, sí. No? Si tinc moltes errades amb els pronoms relatius, no? Deies,
3: sí, els pronoms relatius.
2: Doncs això, hi ha fitxes també d'això.
3: Sí, sí, sí. Sí, exacte. M'he oblidat de dir-ho, les fitxes de l'Optimot és genial. I la cerca és genial, perquè tu pots buscar per una paraula, per una expressió, pots buscar-ho de moltes altres maneres. Fins i tot va buscar el cercaterm, que és l'apartat dels neologismes de l'Optimot, i això és genial. Això és genial, perquè quan estàs... això és la salvació de la nostra vida.
2: A banda de l'Optimot, quines altres eines? No sé, penso en el Softcatalà també, doncs, que és una possible eina que també ens pot servir en el nostre dia a dia.
3: Exacte.
2: Si estem estudiant català, no?
3: Sí, exacte.
2: Estudiant o intentant millorar-lo, eh? Vull dir,
3: al final... El Softcatalà no és una eina, diguéssim, oficial, però la gent que hi ha darrere és molt seriosa i tot el que fan té té cara i ulls, diguéssim. Jo a vegades l'he fet servir per traduir fragmentets i tal de coses i del castellà al català, del català al castellà, i la veritat és que és molt correcte. El que passa que em sembla que era el Softcatalà, que no és cap problema, però em sembla que moltes de les em sembla que fa les traduccions en valencià. I clar, em sembla, si no m'equivoco, si m'equivoco, que m'ho digueu i ja està.
2: Llavors, si no, que ens truquin aquell programa i que ens ho diguin, ja està, no passa
3: exacte. Però vaja, i no ens deixem l'aula mestra.
2: Vale.
3: L'aula mestra és una eina també de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Política Lingüística, que un s'hi pot registrar simplement amb el correu electrònic. Llavors allà hi ha cursos gratuïts. El que passa que són més o menys com el Parlacat, però una mica més lliures, més desendreçats. El Parlacat és una plataforma que et va guiant. Tu avui comences la unitat 1 de les 5 o 6 unitats que hi ha, no me'n recordo ara, del Suficiència 1, per exemple, del primer mòdul del nivell C, que sempre hem conegut. I aleshores, doncs això, comences els exercicis, ho deixes a mitges, doncs després a la tarda o el dia següent et recorda, ei, que ho vas deixar-ho aquí, ara hauries de fer aquest exercici, ara hauries de mirar-te això. Vull dir, és un curs que et va... que té interacció amb tu. Per això està molt bé el Parlacat.
2: Tot això, què necessitem? A banda d'un ordinador, evidentment.
3: Sobretot, necessitem moltes ganes. No necessitem res. Necessitem tenir un ordinador amb altaveus i modernet i ja està, i moltes ganes de treballar. És una eina molt còmoda. Jo l'he fet jo he treballat com a tutor pel Parlacat, però realment l'alumne s'hi troba còmode. També haig de dir que m'oblidava que un pot fer el curs de Parlacat amb tutor. També es pot fer, llavors... És de pagament i tal, i llavors està molt bé, està molt bé. El que passa que avui en dia el Parlacat funciona i està molt bé, però el tenim una mica més superat, perquè com que després de la pandèmia doncs tots ens hem connectat a la pantalla i fem les coses i podem fer coses síncrones, els cursos de català del Consorci són semisíncrons, la majoria dels de nivell B o nivell C. o C1 o C2. Aleshores, doncs clar, tu fas feina a casa, però un dia cada 15 dies doncs tens una trobada amb el teu tutor síncrona per la pantalla, i llavors pots dir-li, escolta, mira, no me n'he sortit d'aquesta frase. A més de que tens el correu electrònic, i si vols cada dia li pots escriure i explicar-li la teva vida.
2: I si no, ja per acabar, deixem les pantalles de banda, i una altra forma també d'aprendre català, i ja en parlarem també més endavant en el programa, són les parelles lingüístiques,
3: sí.
2: Un clàssic,
3: sí.
2: Que no sé si ara mateix si esteu ja buscant gent,
3: sí.
2: O com esteu?
3: Sí, a tope, a tope. Les parelles lingüístiques ja sabeu que és aquell format de que jo parlo català però no m'atreveixo encara gaire, o però sí que el parlo però no me'n surto, però no tinc l'oportunitat de... I bàsicament és això. Aleshores, des del Centre de Normalització Lingüística, des del Servei Local del Prat, doncs les persones que es trobin en aquesta situació els hi oferim un voluntari o voluntària per tal de poder practicar una hora de català a la setmana, anant-se a prendre un cafè, o anant a visitar botigues o de rebaixes, o simplement a passejar. I aquella persona no fa classes, només que interactua amb tu en català, i si tens algun problema, ai, no sé com es diu tormenta en català, digue-m'ho tu ara, i llavors doncs t'ajuda i ja està. Per tant, doncs això, també necessitem voluntaris, vull dir, persones que parleu català habitualment sense cap problema, no cal tenir estudis de res, doncs si voleu dedicar a aquesta ajuda voluntària per ajudar persones que volen aprendre català, doncs us estem esperant.
2: I que sempre és més còmode cara a cara, no?, que amb una pantalla d'un ordinador. O com a mínim complementaris.
3: Exacte, no? Sí, es poden fer les dues versions, eh? O sigui, hi ha el voluntariat lingüístic per la pantalla, diguéssim, en línia,
2: sí.
3: Però també hi ha el voluntariat lingüístic, que és el típic presencial, sí, sí.
2: Molt més amable, crec.
3: Sí,
2: no sé.
3: sí. Jo no l'he provat, el presencial, l'he provat el...
2: Ja vam parlar en una ocasió.
3: Exacte.
2: El Japó era, no? Si no,
3: sí, exacte, la japonesa, que som amics i ens escrivim i ens expliquem la vida i tal.
2: Doncs mireu, bona experiència que queden també d'aprendre català.
3: Sí.
2: I tant. Doncs hem parlat amb en Xavi Company del CNA i la d'aquí de Prat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un curs més, un inici de curs més, podríem dir, fins i tot de connectats. I bona tarda.
3: Bona tarda i gràcies.

0: obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
1: Soon you'll be forgotten, soon the times will... Recomano la cançó Infinite Shortness of Time de l'artista emergent Alberto Lozano, que era el trobareu com en Colony. És una cançó preciosa, molt bella, molt melòdica, amb piano, que canta aquest cantant, i la veritat és que no us decepcionarà.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. El Paraulògic ja fa 5 anys que ens convida cada dia a buscar paraules, a ampliar vocabulari i, sobretot, a jugar amb la llengua catalana. Gairebé 3 milions de persones hi han jugat i ara arriba la tercera lliga del Paraulògic, que vol treure el joc de les pantalles i convertir-lo en una experiència compartida. Avui saludem en Pau Vidal, que és filòleg, traductor i escriptor, però sobretot també impulsor d'aquesta lliga. Pau, molt bona tarda.
1: A Maria.
0: Escolta'm una cosa, expliquem per aquells que encara no sàpiguen de què va el Paraulògic, en què consisteix aquest joc.
1: A veure, si algú que és d'altures encara no sap de què va el Paraulògic, jo crec que l'hauríem d'expulsar gairebé de Catalunya, però bueno, ho explicarem una vegada més. És un joc dels anomenats de llengua, però molt senzill, perquè es basa en el principi de l'anagrama, és a dir, confegir paraules a partir d'un conjunt de lletres donada. En aquest cas són 7 o 6, depèn del dia, que es troben en un rus, que és aquesta figura de 6 hexàgons més un de central, i res, es tracta de confegir paraules de 3 lletres cap amunt.
0: El joc va néixer l'any 2021 i 5 anys després parleu ja de gairebé 3 milions d'usuaris. Què creieu que ha fet que un joc de paraules tingui aquesta capacitat d'enganxar a tanta gent?
1: Home, dues coses molt fàcils d'entendre. Una és la llengua. En aquest país és que la llengua és el producte que es ven més, en qualsevol format que l'emboliquis. I la segona és una cosa molt ben trobada, és que el Paraulògic és un joc de lavabo. És a dir, pots jugar tu solet tancat al lavabo. I això els catalans, que tenen aquesta dificultat per certes formes de relació social, ens agrada molt. I d'aquí l'èxit sostingut i sorprenent fins i tot, que es manté des de ja fa 5 anys, precisament.
0: Ja, ja. Arriba la tercera edició, com dèiem, de la Lliga. Què és el que canvia respecte de jugar al Paraulògic cada dia?
1: No, res a veure. Les partides presencials són... És a dir, tot i que es basen en el mateix principi que el joc, és a dir, el de trobar paraules, però estan enriquides amb una sèrie de proves que preparem a posta per la partida, però a més tenen el plus d'afegir la tensió competitiva, és a dir, tu estàs competint contra els teus iguals que tens assegudet del costat, i per tant, encara que sigui el mateix joc, és molt diferent, i per descomptat, per veure'l és molt més espectacular, és a dir, la gent que venen només espectadors a les partides presencials encara s'ho passen millor.
0: Ah, sí? No m'ho imaginava, que teníeu espectadors. Vull dir, jo m'imaginava els participants i els que dirigiu una mica el cotarro.
1: Ah, això és perquè no t'hi has apuntat a les dues lligues.
0: Clar, com ho saps?
1: Però,
0: sí, has enxampat,
1: Si vinguessis amb aquesta, veuries que un cop superades les dues fases virtuals, que són aquesta setmana i la que ve, després a partir de l'altra, a partir del 17 d'octubre, comencen les semifinals, que són les presencials, i allà sempre hem convocat, i aquesta edició també ho farem, els acompanyants, a qui vulgui venir, perquè és una cosa que tu no t'imagines, veure una partida per lògica en directe, s'imagina, hòstia, quin rotllo, no estan jugant i no estic fent res. En realitat no, perquè no només participes més o menys de la tensió que hi ha, sinó que tu també pots jugar, encara que no competiràs, també pots jugar al rus que fan fent els concursants, sí. I a més, entre les proves extra, les proves que van a part de rus, també n'hi ha pels acompanyants. I de tant en tant fem una paradeta i fem una prova pels acompanyants, per la gent que ve de... Sí, i clar, s'ho passa amb llibre que no tenen l'atenció de guanyar, i llavors és molt divertit, que és molt divertit.
0: Està bé. La Lliga va començar precisament ahir, 21 de setembre. Expliquem que té 4 fases, però expliquem una mica el pas a pas, com serà el recorregut d'un jugador que hi participi.
1: El recorregut aquest va començar ahir, però encara tothom hi s'ha d'apuntar-s'hi, perquè les dues primeres fases són la fase virtual, que està separada en dues tongades. La primera, que és va començar ahir, i dura avui i demà. I qualsevol que s'inscrigui a la competició, a la pàgina de la web, avui podrà fer el rus d'avui, demà o de demà, i sumar punts a la segona fase virtual, que serà la setmana que ve, de dilluns a dimecres, també 3 tongades. dades seguides, dilluns, dimarts i dimecres, amb una prova una mica més emocionada perquè va amb temps. És a dir, tens un cronòmetre i només tens determinats minuts per concursar. Llavors, els que es classifiquin, en funció del percentatge de població, hem dividit el país en 5 zones, llavors participaran en alguna de les semifinals. I els guanyadors de cada semifinal vindran a la final de Barcelona, que seran una vuitantena de persones, et penso, però amb un espectacle de pirotècnia que farem al Poliorama el 28 de novembre, que hi haurà aquests 80 concursants, sí, i 400 persones que acabaran d'omplir la sala, que són els que s'ho passaran bomba perquè seran veuran el xou i no tindran els nervis de competir. No quedaran campions, però s'ho passaran molt bé.
0: I, escolta, aprofitem per engrescar la gent que si vulgui apuntar ni que sigui a última hora. No sabia jo que encara s'hi podien inscriure. Què han de fer? Quins són els requisits?
1: Els requisits són tenir més de 14 anys i estar inscrit com a membre del Paraulògic. Això és tan senzill com entrar a la web.cat/paraulògic i t'hi apuntes. És un tràmit aquest senzill que avui dia tot s'ha de fer molt ràpid. I a partir d'aquí, competir, cal afanyar-se, perquè clar, n'hi ha que ja van fer punts ahir, però encara tenim temps de fer-ne avui i demà, i més la segona tongada aquesta que deia. És a dir, si ho podeu veure mateix, si la web.cat/paraulògic, i en un minut estaré apuntat, ja començarà la follia de fer parauletes.
0: I el fet que aquesta competició estigui repartida entre aquestes diferents seus, Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona, sí? Són aquestes?
1: Sí.
0: Què és el que aporta aquesta dimensió territorial a la competició?
1: Bueno, això aporta una idea simbòlica, per nosaltres és molt important, perquè la veritat és molt important, perquè per nosaltres partim de la idea que la llengua, diguéssim, ha de ser referencial a tots els punts d'això que anem al territori, dels països catalans, no? Llavors, normalment, quan les coses se centralitzen a la capital, que acostuma a ser Barcelona, hi ha aquesta idea que Barcelona està com separada de tot. I, en canvi, nosaltres, per exemple, som molt valencians, o molt illencs, o molt perpinyanencs, i no som algaresos perquè hi ha massa tros per nedar fins allà. Però, en realitat, també tindrem un concursant de l'Alguer. El guanyador de la fase virtual de l'Alguer es classifica directament i vindrà, igual que ha vingut a les altres dues lligues, un participant de l'Alguer, perquè, simbòlicament, la lliga també ha de servir per això, perquè la gent no s'oblidi que els parlants de català no som només els que vivim a Catalunya, sinó hi ha unes quantes zones més que som simplement nosaltres, si som els mateixos, amb un altre tros de món, diguem.
0: Clar. I més enllà de la competició, hi ha una idea de fons, que és jugar amb la llengua catalana, fomentar-ne l'ús d'una manera lúdica. Però què us està demostrant el Paraulògic sobre la relació que té la gent amb la llengua?
1: Bueno, la relació que té la gent amb la llengua seria un capítol de psiquiatria. Llavors nosaltres direm de no anar gaire enllà traient conclusions, perquè els catalans ja els coneixem. En tot cas, ja t'ho he dit abans, catalans, qualsevol cosa que vingui embolicada en llengua els agrada, i per tant jugar encara més. La idea més que la idea és més de nosaltres, del Paraulògic cap a ells, no? És a dir, tingueu present que el català, sobretot a la gent més jove, perquè en aquesta època malaurada en què estem, de vegades el jovent no té prou inputs, o com que estan tot el dia a les xarxes i es pensen que el món funciona en castellà, sí, és una manera de dir-li: el català no és només aquella llengua plasta que s'ha d'estudiar per aprovar els exàmens, sinó que també serveix per jugar, serveix per fer-se més guapo, perquè qui guanya un joc és més guapo que qui el perd, i per tant per lligar, per totes coses positives, no? És a dir, la idea és transmetre una idea de positivitat associada a la llengua.
0: De fet, ja existeix una lliga escolar, no?
1: Ja existeix una lliga escolar, però només de la Catalunya Nord. I aquí és una cosa molt curiosa i molt bonica, que és que uns quants professors d'instituts de la Catalunya Nord es van organitzar per fer aquesta lliga. I així els catalans hem descobert que el català a la Catalunya Nord no s'aprèn només a la Bressola. La Bressola és una mena d'immersió i es fa tot en català, però en els altres instituts també tenen una assignatura. Gràcies que és una trista i miserable assignatura, però que a la mínim els estudiants d'aquells liceus, com diuen ells, també tenen contacte amb el català. Llavors, clar, apuntar-se a la Lliga, a ells els representa una... O sigui, veure que hi ha una sortida al món a través d'aquesta, de l'assignatura de llengua catalana, com és la Lliga Paralògic Escolar, per ells és una mica, és quasi revolucionari, no? Perquè es pensaven que estaven estudiant alguna cosa com una mena de llengua morta com el llatí, i en canvi veuen que no, que amb això poden anar pel món, per exemple, a Barcelona, perquè allà encara tenen, com la resta del món, aquesta fascinació per Barcelona, i diuen, clar, hòstia, en comptes d'anar en francès, que no ens entendran, i anem en català, i teòricament, sempre que no parlin amb els cambrers de segons quins llocs, teòricament també els entendran. I això, clar, per ells és, és una cosa inaudita.
0: Escolta, doncs vinga, som-hi, que fem tard. Vull dir que l'oportunitat hi és, que s'engresquin les escoles, vull dir que no sigui una cosa només de la Catalunya Nord.
1: Sí, això seria una cosa bonica, que també passés aquí baix.
0: Estaria bé, estaria bé. Bé, doncs recordem que aquesta final, la de la tercera Lliga del Paraulògic, tindrà lloc al Teatre Polirama el 28 de novembre, que tothom qui vulgui...

0: Beaten.
1: Bé, doncs, acabem amb el paraulògic. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem amb l'edició de dimecres sota el braç. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.
2: Vaig jurar deixar el joc amb urgència. L'addicció, quin problema t'ho aborda'l. Però per fer-me passar l'abstinència...

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així,
3: gener,
4: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
6: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
7: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
8: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
9: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
11: Loco. ¿Tú eres perfecta?
12: No lo sé.
11: ¿Y tú?
12: Pues claro que sí.
11: I tu, que ets perfecta?
13: Però n'hi ha algú perfecte?
11: No ho sé.
13: Clar que no.
11: No?
13: No, no hi ha ningú perfecte.
14: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
15: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
16: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Són les 6.
16: El Prat en 3 minuts.
17: Bona tarda, els parla Lluís Rodríguez Alonso. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Això ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Climascola i es desplegarà al llarg d'aquest curs. Malgrat que la competència és de la Generalitat, l'alcaldessa ha defensat la mesura com una eina essencial per garantir l'èxit educatiu.
18: Aquest curs continuarem la feina amb una segona fase del Pla Climascoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
17: La mesura que s'assuma a l'anunci del Pla Actualitzar Clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya s'ha fet a la mar de la lliçó inaugural que ha donat la benvinguda al nou curs escolar. I encara parlem d'educació perquè el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat per resoldre la crisi educativa. Durant les properes setmanes es definiran els 5 sistemes principals a debatre. Ho explica Joan Manuel del Pozo, president del Consell.
19: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores,

0: dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: Els propers dos mesos es comptarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril de l'any que ve està previst que el Consell presenti les seves conclusions. I l'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació del PGM de Pla General Metropolità, que actualitza i flexibilitza les exigències de places d'aparcament als edificis i també a la via pública. La modificació afecta 28 municipis, entre els quals el del Prat, i actualitza algunes regles que ja tenien una antiguitat de 50 anys. Una de les principals novetats és que aquestes noves promocions d'habitatge protegit i els allotjaments dotacionals o comunitaris ja no hauran de reservar un mínim de places d'aparcament per a turismes. Els esports. El patinador pretenc Adrià Fernández de Club Patí Velocitat del Prat ha aconseguit la medalla de bronze en els 10.000 metres eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista. I a motor, Joel Esteban no ha aconseguit puntuar el Gran Premi d'Àustria. El pilot pretenc de l'EVL ha passat per la línia de meta en 16a posició, un resultat que el fa baixar fins al 17è lloc a la general. Aquestes són les principals notícies d'aquest dimarts 22 de setembre. Com sempre, tornem demà amb més a partir de les 9.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. Passen pocs segons de les 6 i 5 de la tarda. Avui al programa parlarem de diferents esports, com per exemple patinatge de velocitat, perquè el patinador pretenc Adrià Fernández del Club Patí Velocitat del Prat ha aconseguit la medalla de bronze en els 10.000 metres eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista. La prova s'ha disputat a Navarra. I d'altra banda hem de parlar de motor, perquè Joel Esteban no ha aconseguit puntuar el Gran Premi d'Àustria. El pilot pretenc de Level Up ha passat per la línia de meta en 16a posició, un resultat que l'ha fet baixar fins a la 17a plaça a la General amb 59 punts i ja està a 27 del seu company d'equip. Tot això en un dimarts on tindrem la secció de pretencs pel món amb en Manolo Gol. El protagonista d'avui és el preparador físic de l'Espanyol B, Borja Esteve. En una estona el tindrem via telefònica per parlar de la temporada amb el conjunt perico, la segona federació, i també de com es troba a l'entitat. Com sempre, abans d'arrencar, ja sabeu, ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, des de la part tècnica, avui ens acompanya el Sergio Villar. Comencem. Benvinguts i benvingudes a arrencar el Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: I comencem el programa parlant de patinatge de velocitat perquè el patinador pratenc Adrià Fernández del Club Patí Velocitat al Prat ha aconseguit, com dèiem, la medalla de bronze en els 10.000 metres d'eliminació de la categoria juvenil del Campionat d'Espanya en pista, una prova que s'ha disputat al circuit d'Antoniuti de Navarra. I seguim parlant de patinatge perquè aquest passat cap de setmana s'ha disputat la cinquena i la sisena jornada de la Lliga Nacional Absoluta a Betanzos, a Galícia, al circuit Ocorregal. El Club Patí Velocitat del Prat va competir amb un gran nivell i va obtenir els següents resultats. A primera divisió masculina i femenina, els equips d'elit del club van batallar en proves de fons i velocitat, destacant especialment una segona posició individual d'Alba Ruiz en la prova d'esprint. En la classificació general, el Club Patí Velocitat del Prat va acabar en la quarta posició, en la masculina, i a la classificació general femenina, l'equip va tancar la jornada en la cinquena plaça. Altres resultats destacats d'aquesta primera divisió és una quarta posició femenina en els 10.000 metres punts i una sisena posició masculina en els 485 metres. Passem a la segona divisió masculina, on l'equip filial masculí va signar una molt bona actuació en terres gallegues, destacant un quart lloc en la prova dels 10.000 metres punts. En la classificació general van quedar en cinquena posició global. I anem ara a la tercera divisió femenina, perquè l'equip femení va continuar també sumant punts per a l'entitat i va destacar la quarta posició en la prova de velocitat dels 485 metres. A la classificació general van acabar en la setena posició de la seva categoria. I passem ara a parlar d'una de les cites esportives destacades del nostre municipi aquest passat cap de setmana. Per tant, deixem ara de costat el patinatge de velocitat i ens anem a parlar de la cursa popular de Festa Major, la 45a edició. I enguany va reunir vora 1.400 corredors i corredores. Ho repassem ara tot plegat amb aquest reportatge de Nil Piera, on ha parlat amb la regidora d'Esports, Deborah García, i també amb els guanyadors i guanyadores locals de la prova de 5 quilòmetres i 10 quilòmetres.
2: La 45a edició de la cursa popular del Prat ha donat el tret de sortida a l'agenda esportiva de la Festa Major. Una jornada en què els carrers de la ciutat s'han omplert de vora 1.400 corredors de diferents categories. La cursa de 400 metres i 1.500 metres, totes dues infantils, la cursa de 5 quilòmetres infantil i sènior i la prova reina, la de 10 quilòmetres. Els primers a sortir han estat els infants, que a les 9 en punt han inaugurat la jornada amb la prova de quilòmetre i mig. Un quart d'hora més tard ha estat el torn de la resta, que han travessat la ciutat amb un recorregut que ja és tot un clàssic. De Peles Mestres a Remolar, girant Avinguda Montserrat fins a tocar de l'Estruc i després girar cua per completar un circuit de 5 quilòmetres en final a la pista Moisès Llopart. El pretenc Ángel Fernández, corredor del Triatló Prats 1994, s'ha imposat a la prova reina de 10 quilòmetres amb un temps de 35 minuts i 50 segons. A 24 segons ha entrat Farid Kitra, mentre que John Raymond Fernández ha pujat al tercer calaix del podi.
3: La cursa ha ido bien, he salido con los chicos del 5K los dos primeros kilómetros y luego ya pues mantener 3:30, la he hecho solo, ha ido bien.
2: En categoria femenina, la guanyadora ha estat la també atleta del Triatló Prat 1994, Anna Cavaller, que ha entrat en primera plaça amb un temps de 41 minuts i 10 segons. L'han acompanyat al podi Sònia Reguard i Mireia Espigares. La distància dels 5 quilòmetres ha deixat l'atleta del pretenc Antonio Godoy com a guanyador de la prova masculina i a Neus Gutiérrez de la femenina. La pretenca més ràpida ha estat Markela Kastrisianakis. Tots ells han coincidit que el principal atractiu de la cursa és córrer pels carrers que travessen cada dia on reben l'escalf dels seus familiars, amics i veïns.
3: Bueno, pues hace especial que pasas por delante de donde vives. Yo vivo en Virgen de Montserrat, la cursa pasa 4 veces por ahí y vas viendo a mucha gente que conoces.
4: Jo mateix, que et van animant gent que coneixes i que passes per carrers que passes diàriament.
5: A mi m'encanta córrer pel Prat, és molt pla i a més he conegut a molta gent que estava allà animant i molt bé, és molt divertit.
6: Sí, per això no hem anat a la Mercè i hem corregut aquí, que tenim ja una tradició i molt bé, molt bé.
2: D'aquesta manera, la cursa popular ha arribat a les 45 edicions, demostrant que és un dels principals actius d'esport popular del Prat. Per això mateix, des de l'Ajuntament, es fa una valoració molt positiva.
4: Doncs la veritat que ha estat també un èxit aquest any. Teníem una mica de por perquè coincidia amb la cursa de la Mercè, però s'ha mantingut la participació. És més, vora els 1.400 participants, més o menys com l'any passat, i la veritat que la gent ho ha celebrat, ho ha participat, i com sempre és una cursa familiar que sempre tothom vol ser-hi, vol deixar el seu granet de sorra i passar-s'ho bé.
2: Amb la cursa popular s'ha posat la primera pedra de l'agenda esportiva de la Festa Major, que es completarà la setmana vinent amb la resta de celebracions i activitats festives.
4: És una tradició dintre de la nostra programació de Festa Major i això és el que deies, no? Tret de sortida de la nostra Festa Major i, com no, fer-la de forma ben sana, amb activitat física i amb família. O sigui, al final sempre tenim ganes.
2: En definitiva, ha estat una jornada intensa on petits i grans han pogut gaudir de l'esport popular pels carrers de la seva ciutat.

0: I obrim ara la carpeta de motor per parlar de Moto3, perquè Joel Esteban no ha aconseguit puntuar el Gran Premi d'Àustria. El pilot pretenc va arrencar molt bé, sortint des de la 8a posició. Havia estat un bon inici de Gran Premi, tant en les pràctiques com en els entrenaments lliures, i això després es va veure la classificació amb aquesta 8a plaça. I va sortir bé. Ràpidament es va consolidar el grup davanter de la cursa, arribant a rodar en la 4a posició, i a mesura que avançaven les voltes, Esteban es va mostrar en un gran ritme, arribant fins i tot a liderar el grup perseguidor que lluitava darrere dels líders de la cursa. Però quan tot indicava que seria un gran premi pel Pota Blava, doncs la seva gran actuació es va veure truncada pels límits de la pista. Direcció de cursa el va castigar amb una penalització de long lap per haver trepitjat les zones verdes en repetides ocasions, i per si no fos prou, en complir la sanció de manera incorrecta, els comissaris li van aplicar una tercera long lap consecutiva. Clar, amb aquestes penalitzacions en cadena, això el van fer perdre tota opció de podi i de top 5, relegant-lo finalment a creuar la línia de meta en la 7a posició, a les portes de la zona de punts. Un resultat que, evidentment, doncs el fa baixar en la general. Baixa fins a la 17a posició, baixa dos llocs, estava 15è, i es queda amb 59 punts, i ja està a 27 del seu company d'equip. Ara la propera cursa serà d'aquí a dues setmanes, al Japó, al circuit de Motegi. Resten 7 per acabar el campionat. I nosaltres, que fem una petita pausa i tornem amb la secció de Pretencs pel món.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: Moment ara d'anar amb la secció de Pretencs pel Món, com sempre ho fem de la mà del Manolo Gol. Què tal, Manolo? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jonathan.
0: Bé, doncs ja tenim ja cada vegada més competicions que arrenquen, d'altres, com la del nostre protagonista d'avui, que ja han començat fa un parell de setmanes i que doncs avui li ficarem el bisturí per veure com li estan anant les coses. Però bueno, per on comencem?
1: Efectivamente, vamos a comenzar como siempre por la primera división, esta ocasión la femenina, nueva victoria del Barça de Laia Martínez, 0-6 en campo del Alavés y siguen en el liderato. También en primera división tuvimos esta semana la presencia de nuestro árbitro de cabecera, David López Jiménez, haciendo de cuarto en el partido Atlético de Madrid-Osasuna, que ganaron los colchoneros por 4-0. En segunda división hemos tenido victoria del Girona de Juan Carlos Moreno por 1-2 en campo del Cádiz.
0: Y ahí dejan que faci l'apunt, ahí el David el teníamos en el partido del Real Zaragoza.
1: Sí, ahora llegaremos. Ahora llegaremos.
0: Vale, vale.
1: Esa es primera federación.
0: Vale, perfecta. Efecto spoiler, vale, perfecta.
1: Venga, en segunda el Sabadell de Toni Teixeira y Joan Cañadas ganaba al Oviedo por 3-1. Vamos con la primera federación. El Mirandés con Raúl Martínez jugando los 90 minutos empataba con el Real Unión 2-2. La Ponferradina con Óscar Vacas jugando la última media hora ganaban al Mérida por 1-0. Y ahora sí tenemos la presencia del árbitro David López Jiménez en ese partido entre el Zaragoza y el Cartagena. Victoria para los locales por 1-0. 5 amarillas, 2 locales, 3 visitantes y 1 roja para el equipo visitante.
0: ¿Has visto la vermella?
1: No la he visto,
0: doncs,
1: no.
0: Después te la mostro. La agafa
1: en el acta,
0: ni la discuteix,
1: que
0: ni la discuteix el jugador rival. O sigui...
1: Exacto, sí. Venga, y también en esta primera federación tuvimos la presencia de la pratense Julia Pastor con el Barça B. Jugó la primera parte, derrota en campo del Atlético de Madrid B por 5-3. Y vamos con la segunda federación, que es donde nos pararemos. Comenzamos por el partido del Alcoyano. Guillén Naranjo jugó la segunda parte del partido frente al Poblense, victoria 2-0. No jugó Ryan con el Real Madrid C, ya que se aplazó su partido porque el juvenil jugó la Copa Intercontinental. Han aplazado el partido del Castilla, el partido del Real Madrid C y el partido del juvenil. Tres partidos porque tenían jugadores de las tres plantillas para poder disputar esta Copa Intercontinental que ganaron al equipo chileno. También esta segunda federación femenina llegó la primera derrota del ONA Santa Adrià de Eric Ruiz, 3-1 en campo del Europa, y también, por desgracia, la primera derrota del Español B de Borja Esteve, al que tenemos hoy de protagonista, derrota en campo de la Peña Sport por 2-1.
0: I vinga, anem a saludar-lo perquè ja ens acompanya via telefònica. Què tal, Borja? Bona tarda, benvingut al programa.
2: Bona tarda, moltes gràcies als dos.
0: Bé, la primera derrota de la temporada, veníeu d'una maneta amb aquest 5-0, però, com comentava el Manolo, derrota 2-1 contra el Peña Sport, que no sé com, a quin impacte ha tingut dins del vestuari.
2: Bueno, impacta com a tal, no? Si no sabem que aquesta temporada pues, guanyarem molts partits, empatarem nosaltres i perdrem nosaltres. Aleshores l'hem de donar normalitat, veníem de dos partits molt bons, amb bons resultats, i aquesta setmana, tot i no fer un mal partit, pues, malauradament als últims minuts vam acabar de perdre. Aleshores res, a fer anàlisi i ja centrats en el proper partit, que serà diumenge amb l'Arnedo.
0: Perquè aquesta temporada, quin és l'objectiu que us fixeu com a prioritari?
2: Bueno, com sempre, o com les últimes 4 temporades que porto aquí al filial, és millorar els jugadors, intentar que arribin els més possibles a dalt, que estiguin el més preparats per quan tinguin la possibilitat de poder arribar allà al primer equip, i anar dia a dia intentant això, evolucionar els jugadors.
0: Clar, tot això dificulta molt, no? Perquè a més l'Espanyol, no? Que és un equip que tira molt de la base, de la pedrera, clar, a diferència d'altres equips, no? El primer equip sempre mira el bé, i això també suposo que dificulta a l'hora de preparar partits, en fi, d'una temporada en general.
2: Sí, bueno, tot el contrari, diria jo, és un... Bueno, tenim aquí una part molt positiva de que el jugador s'ha d'esforçar, s'ha d'intentar guanyar ja no només preparar-se per la competició que es troben a la segona federació, sinó intentar preparar-se pel futur, intentar preparar-se pel primer equip, i aleshores tot el contrari, pues, és un valor afegit que tenim d'aquesta possibilitat de, i si els jugadors evolucionen, si, el poder estar preparat per categories més exigents encara que la segona federació.
1: Borja, esta es ya tu cuarta temporada como preparador físico del Español B. En la primera quedasteis novenos, en la segunda séptimos, la temporada pasada décima posición. ¿A qué aspiráis esta temporada?
2: Ostras, pues eso es complicado predecirlo. Sí que es verdad, que esta temporada, pues a diferencia de las otras, todavía el grupo es un poquito más joven, han subido bastantes chicos del juvenil, bueno, ahora hablo de memoria, ¿no? 10, 11 jugadores muy preparados, y con muchas ganas, pero bueno, sí que cada temporada es difícilmente comparable con la anterior. Además, esta temporada se ha añadido que hemos hecho como una especie de cambio de grupo. Los catalanes ahora estamos en el grupo con aragoneses, navarros y algún riojano, y entonces también hay que ver un poco la categoría cómo se desenvuelve, ya que hay diferencias obviamente con el grupo valenciano y de las Islas Baleares.
1: Eso mismo te iba a preguntar a continuación, lo del cambio de grupo, que incluye este viaje al campo de la Peña Sport de Tafalla. No sé si tú fuiste en la temporada 2009-2010 cuando el primer equipo del Prat jugó allí el playoff.
2: Eso es. Sí que me venían, bueno, recuerdos, bueno, podríamos decir negativos, pero no es negativo. Al final el club iba dando cada temporada pasitos hacia adelante, y ya el poder en su momento hacer el playoff, que yo ahora voy a tirar una anécdota, pero esa temporada debuté en primer equipo. Fue dos partidos, campo del Benavent y de la Rapitenca.
1: Los tengo.
2: Bueno, pues recuerdo que fui al campo a ver el partido de vuelta, y nada, recuerdo que bueno, que uno se encuentra, pero bueno, al final también es lo que decimos, de seguimos haciendo vida más allá de lo que ha ocurrido, y bueno, por suerte volví, y que es verdad que desgraciadamente fue con derrota, pero bueno, nada, una anécdota más.
1: Bueno, esas temporadas que estabas en el juvenil, si no me equivoco, coincidiste también con otro pratense que hemos nombrado hace unos instantes, que es el árbitro David López Jiménez.
2: Sí, precisamente. Hoy habéis hablado de la acción esta, y yo con David tengo muy buena relación, y hablábamos de la acción de la expulsión del jugador del Cartagena. Eso es. Los dos, yo debuté en Benavent, y después la última jornada jugamos los dos en el campo de la Rapitenca.
0: A més, aquí una anècdota que explicaré també. Es troben molt, el David i el Borja es troben molt al gimnàs, i el Borja, com preparador físic, el David moltes vegades li fa consultes, o no?
2: A vegades, però bueno, ja li dic això, de que tothom tenim un preu, i les coses no són gratuïtes. Però sí, òbviament, per sort, pues, el futbol té moltíssimes coses positives. Una és aquesta, les relacions que fem al llarg de la nostra carrera esportiva, i mira, pues tant de bo continuï molts anys coincidint al gimnàs.
0: Ja que parlem de vida professional, Borja, tu com et trobes a l'Espanyol? Ja són molts anys al club, suposo que content, no?
2: Sí, la veritat que estic molt content, estic, diria, com a casa. Porto 4 al filial, més una primera que vaig fer al juvenil B, tot i que també estava filial al gimnàs, i trobo molts paral·lelismes amb el Prat, és un club, pues, bueno, em sento molt identificat amb els valors que hi ha al club, amb la forma de fer, i òbviament, pues, espero continuar i desitjo continuar molts anys ja al club. A més, estic per sort al costat de casa, que això també, pues, és un altre valor afegit.
0: Entenc que també, la següent pregunta que et faré, entenc que no és una decisió teva, però penses a vegades del primer equip, d'algun dia poder arribar-hi?
2: Bueno, això, la veritat, algun cop ho hem parlat, però no és una cosa que m'amoïni, al contrari, tinc dos companys al primer equip, en quant a la meva parcel·la, el meu rol, el preparador físic del primer equip, que són espectaculars, són molt bons. És més, els dos en la seva carrera en algun moment han treballat a l'ETRAT, que això pues posa més valor al, al nivell de les persones que treballen i han treballat en el club. I aleshores ho miro d'una forma de que intento aprendre d'ells en el dia a dia, a part dels propis fills, pues, els companys que tenim al primer equip. És gent, gent molt preparada, molt bona gent, i aleshores, pues, bueno, si algun dia tinc la possibilitat, serà benvinguda, però no és una cosa que em preocupi gaire. Jo estic molt, molt content en el filial, i sobretot que el més important de tot és això, que estic molt content en el club. No sóc una persona d'un equip en concret, sinó sóc una persona de club, i faré el que decideixi el club, òbviament.
0: Precisament el primer equip està el Manolo, persona que també doncs, tens una molt bona relació amb ell. Ara el primer equip doncs, està passant una ratxa no molt bona, havia començat bueno, bé el curs de Lliga, però ara han encadenat dues derrotes. Mantens encara aquesta relació amb el tècnic del primer equip?
2: Sí, i tant amb Manolo. Ben, precisament ara que parlàvem d'anteriors, quan era juvenil, ell era l'entrenador del Badalona juvenil, i ja quan vam treballar junts al filial durant van ser 7 o 8 mesos, parlàvem d'aquestes històries també que teníem entre mig, i la veritat que és un cos tècnic, ja no només el primer entrenador, com bueno, la resta del cos tècnic és gent que ha treballat a la casa, que coneix com es treballa en el club, i el que dèiem anteriorment és gent amb molt de nivell, i a part són bones persones, i no n'hi ha cap mena de dubte que continuaran fent les coses molt bé com ho estan fent fins al moment.
0: O sigui, no et sorprèn, no? La figura que s'està o que s'ha convertit, no?, en les darreres temporades, pilar del conjunt perico, i que doncs, té crèdit per estona, tot i que doncs, ara mateix la situació no és la millor.
2: No, tot el contrari. Manolo, per sort, quan vaig treballar em vaig adonar del nivell que tenia, i bueno, així els resultats ho reflecteixen. I això, pues continuarà fent les coses bé com ho ha fet fins al moment.
1: Bueno, Borja, tú que has sido jugador del juvenil del Prat, esta jornada empezó la liga en la Liga Elite, victoria por 3-0 sobre el Singerlin, se ha puesto líder, el filial también ganó 1-6 en campo del Junior, se ha puesto líder, el femenino ganó 1-7 en campo del Nastic, se ha puesto líder, lo único que nos falló fue el juvenil, que perdió con el Cambrils. ¿Cómo has visto la jornada?
2: Bueno, esta semana, pues, por el viaje, pues, es esto de que siempre, pues, hablamos, que a veces es difícil ver todo el fútbol que a uno le gustaría, se junta, pues, eso, pues viajes con mi equipo, luego también, pues, por la mujer, pues, hay que estar mucho tiempo con ella y, obviamente, pues uno necesita pasar tiempo con sus seres queridos, y por lo tanto esta semana no lo he visto, pero sí que es verdad, pues bueno, pues que en el club lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, comandados y dirigidos por José Moreno, y estoy seguro que esta temporada conseguirá los objetivos en muchos de las categorías. Aparte, pues por la vuelta también de Javi Martos, pues es una noticia muy muy positiva, y bueno, tuve la suerte de ver los históricos, hasta el momento no he podido ver más, pero obviamente pues en cuanto las circunstancias me lo permiten, me gusta acudir a ver a primer equipo y a los equipos de la base.
0: Doncs Borja, ho hem de deixar aquí, ens alegrem que les coses et vagin molt bé a nivell professional, a veure si a la propera jornada aconseguir doncs, revertir aquesta darrera derrota, i doncs, que tingueu una gran temporada en aquesta segona federació. Gràcies per, bueno, per accedir a la trucada del Prat Esports.
2: Doncs sí, moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu, i ara quan us sentia, pues, bueno, fa goig que cada vegada n'hi ha més puta blaves jugant a categories de molt de nivell. Clar, després esperem que continuï així la cosa i que es pugui narrar des de la ràdio del Prat.
0: Gràcies, Borja. Una abraçada.
2: A vosaltres, igualment. Adéu, adéu.
0: I després d'escoltar el nostre protagonista d'avui, fem una petita pausa i tornem ja amb la resta de la secció de Pretens pel món.
3: Si tienes un negocio y quieres que la gente lo visite, debes darte a conocer. El Prat Radio te ayuda a acercar tu negocio a mucha más gente. Anúnciate en el Prat Radio. Haz tu mejor inversión. El Prat Radio. 91.6 FM.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Si el teu negoci està al Prat, és al Prat on t'has de donar a conèixer. Anuncia't al Prat Ràdio, la ràdio dels comerços.

0: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
1: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
2: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú
3: necesitas. Tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
6: Clar que no.
3: No?
6: No, no hi ha ningú perfecte.
7: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
8: Tens un comerç al Prat?
9: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
10: 93 478 53 60
11: 93 478 53 60
8: Al Prat tot resulta ben pagat.

Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic que hem estat avui amb el Sergio Villar. Els esports tornen el dijous. Demà no hi haurà programa, recordem, tenim ple municipal i, per tant, doncs, no tindrem Prat Esports. Sí que hi haurà una petita peça d'esports a l'informatiu migdia i, evidentment, en tots els butlletins informatius. Però el programa tornarà dijous a partir de les 6 i 5. Ara us deixem amb el Next Gen al punt de les 7 de la tarda. Que tingueu un molt bon final de dimarts. Fins dijous. Adeu.

0: em vas fer creure...
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Vine a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
10: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
11: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista...
12: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
13: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
15: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
14: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
15: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
16: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
17: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont, Jordi Fortià.
19: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
20: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa Catalunya, que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
17: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
19: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
17: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
19: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
21: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
17: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
19: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de

0: jutge Gasempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
1: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
0: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
3: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
2: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
4: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogó. En vista les immediates hores de núvols, en tindrem poquets. Alguns s'aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost, que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Per una banda, parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Tenim algunes incidències, no provoquen grans cues, però les comentem. Un accident a l'autopista P23, Esplugues de Llobregat, talla carril en sentit Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aturades de moment de quilòmetre, quilòmetre i mig, en aquest punt de la B23, entre Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat, com et deia, d'entrada a Barcelona, a causa d'un accident. I a la C-17 hi tenim unes obres ja a la zona de les Masies de Voltregà, obres en sentit nord, sentit Ripoll, aquí aturades de 2-3 quilòmetres. Com et deia, a banda d'aquestes petites incidències, a la resta de la xarxa viària, aturades habituals, àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistia, la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. El tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió, on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que dicta el TC, avalant amnistia a la malversació, sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte d'encascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar la resolució del seu recurs.
0: Doncs, entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però l'exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participarà en el debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, finançament, inclusiva, les condicions laborals al professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el sindicat professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% de l'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Luisa Conejeros.
9: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Doncs precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra d'Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer apunt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquells avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar a un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest dissabte passat a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona, que rebia, distribuïa i custodiava la droga, i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres de residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellver.
14: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
0: I la Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials.
4: La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic.
0: Montse Huguet.
17: Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals el podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
18: Hem aprovat el nou catàleg de serveis del 2027, un catàleg de serveis de més gairebé 400 projectes diferents. Enguany s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats, doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són, doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, per implementar, posar en marxa totes aquelles iniciatives que necessitin en cada moment i que, insisteixo, tingui a veure amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió social i la equitat territorial.
17: Per primera vegada, la Corporació Supramunicipal ha avançat l'aprovació dels tres instruments econòmics al setembre perquè els consistoris tinguin més marge d'actuació per decidir a què els dediquen de cara a l'any següent.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
19: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
20: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats dels que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí, i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
21: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, doncs, els seus veïns i veïnes, doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
20: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. David Navarro.
22: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
23: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
22: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina. Demà a la nit, les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. De fet, les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
2: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
1: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León, i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa està presentant ara mateix el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació la temporada passada. Blanco agafa l'Europa en zona de descens, després que només hagin sumat un punt de 12 possibles a l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Reial Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la primera federació. Els quadribarrats ocupen la darrera plaça del descens, però en cas de puntuar, sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
5: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui, serà complicat. Ja hem vist en aquesta Lliga, han vingut aquí l'Àguiles i, bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser. I, bueno, sabem que el Castilla és un bon rival, amb jugadors doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que, bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo, i veurem demà.
1: I en ciclisme, la Baixcicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
6: La Baixcicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà, la Baixcicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Baixcicletada.
1: I per acabar, l'Ali, un apunt en waterpolo, perquè 8:45 del vespre el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina.
0: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
24: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
3: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
24: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
3: Entrades a auditori.cat.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu trobar-vos amb una bruixa despentinada i esparracada? La Sucaina, de quart de primària de l'escola Maricel de Cubelles, recita un poema que parla del que pot passar si et trobes amb una d'elles.
8: Hola, sóc la Sucaina, de l'escola Maricel, que està a Cubelles. Passa quart i avui us recitaré un poema que es titula La bruixa. Sempre va despentinada, amb les ungles per tallar, la faldilla esparracada i una escombra per volar. Té la pell plena d'arrugues, el barret tot foradat. Nas de ganxo, tres barrugues, cor salvatge i desbocat. Dins de l'olla va i remena, serps, gripaus i ratpenats. Diu renecs de tota mena per deixar-nos embruixats. Que has caigut als seus dominis, t'has tornat de tots colors. Blanc de neu com els arminis, groc canari i blau lilós. Ulls vermells i cara roja, quan et veu tan trasbalsat. Riu i riu com una boja, tot el món t'ha capgirat.
7: Quin poema més ben recitat, Sucaina. Sort que les bruixes només existeixen en els contes. I ara sabem que també els poemes. Fins al proper Embaladits. Adeu!
25: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Bona tarda, són 8:15.
9: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont. Jordi Fortià.
4: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
10: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
4: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de privació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
0: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
4: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims que, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
19: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
4: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Ninfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
23: és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
0: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
1: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogó. En vista les immediates hores de núvols, en tindrem poquets. Alguns s'aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost, que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que parlem de molta calma ja en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada en aquestes principals carreteres i autopistes catalanes, i ara ja està baixant el volum de trànsit en general. No tenim constància de cap gran incidència. Per tant, a banda d'alguns trams més carregats a les rondes de Barcelona, el que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, a aquesta hora parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistiar la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara, el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. L'alt tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió, on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que es dicta al TC avalant amnistiar la malversació sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte en cascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar a la resolució del seu recurs.
0: Doncs entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, Infraestructures i Català i Currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: També el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
9: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra a Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer apunt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de l'Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona ha caigut aquest dimarts a la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats dels bombers de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. De moment, Rodalies no pot confirmar, però, si hi ha persones ferides. Com a conseqüència de l'incident, l'estació ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzin l'L1 de metro per continuar amb el trajecte. Precisament aquesta setmana han començat les obres de millora d'aquesta estació, amb un pressupost de més de 300.000 euros. Els treballs serviran o servirien per reformar integralment el vestíbul amb l'objectiu de modernitzar els espais, millorar l'accessibilitat i reforçar l'eficiència de les instal·lacions. Seguirem pendents d'aquesta última hora, però també els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest de dissabte passat a la P7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Doncs desarticulant una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una granada i cigarret real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres a residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, això sí, dels comuns. Carina Bebé.
14: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades al servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
17: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Premià Mèdia i Ràdio Palafolls.
18: A Premià de Mar s'obre la inscripció per participar en un escape room literari que tindrà lloc a la Biblioteca Martí Rosselló en el marc del Festival Premià del Mal. L'activitat titulada Els llibres prohibits convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar unes obres que el govern ha ordenat cremar. Els participants hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes per trobar els llibres amagats. L'activitat també permetrà descobrir el funcionament de la biblioteca i alguns recursos literaris juvenils. L'escape room es farà dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí.
19: A Palafolls aquest matí s'han obert les inscripcions per poder participar de les visites al castell de Palafolls el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. En menys d'hora i mitja s'han esgotat les entrades per aquestes visites en la part teatralitzada, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs a les excavacions. Aquestes reserves es poden fer a través del formulari que trobareu a www.palafolls.cat. Recordem que el castell de Palafolls reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració.
0: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. David Navarro.
20: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia, una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
21: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
20: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina demà a la nit. Les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. Les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
3: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
2: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León, i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa ha presentat el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapolat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació i també té passat al filial de l'Espanyol. Blanco ja ha fet les primeres declaracions com a entrenador de l'Europa.
4: Al final has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina, o sigui, que podem anar cap amunt, millorar, poc a poc, això està clar, el rendiment, el dia a dia ho marcarà tot.
2: Blanco agafa l'Europa en zona de descens després que l'equip només hagi sumat un punt de 12 possibles en l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Real Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Els quadribarrats també ocupen zona de descens, però en cas de puntuar, sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
5: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui, vingui, serà complicat. Ja hem vist en aquesta lliga, ha vingut aquí l'Àguiles i, bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser. I, bueno, sabem que el Castilla és un bon rival, amb jugadors, doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que, bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo, i veurem demà.
2: En ciclisme, la bicicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
6: La bicicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà la bicicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la bicicletada.
2: I per acabar, l'Ali, un parell de punts, perquè en waterpolo, a 9:15 del vespre, el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina. I en futbol sala, l'Esparreguera rep el Pinsec Aragonès en la primera ronda de la Copa del Rei a partir de 9:00 del vespre.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Moure Soroll.
1: Tancarem l'edició 857 de Moure Soroll amb algunes de les cançons del grup Not Da, projecte de Rafa, un dels dos membres de Pretóricos que acabem d'escoltar a la seva entrevista avui, i algunes de les seves cançons. Ens trobem la setmana que ve aquí, a Moure Soroll.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: Tírate, yo no la tengo.
1: Ahí la tía,
0: baja, corran.